0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Jo...

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid.
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: al·lèrgica del pol·len. Què contes?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe, els agrada massa. I la de grup joves, sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament no us ho dit més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Girl Band.
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no, ni no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a suelta el discursito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: és amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
1: Obrim el piset compartit de Catalunya.
2: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
1: Cada tarda, de dilluns a divendres.
0: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: I ara ho pots fer com... sexy.
1: Tinc els meus límits, Alberto.
2: Ui, que...
1: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: Wow, what the fuck?

0: that.
1: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
2: Ella m'ha anat cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
1: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Amb poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany de la resolució del cas de Jordi Turull, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'òrgan de garanties es manarà al tribunal per haver rebutjat amnistiar la malversació i deixarà clar que els líders del procés no van obtenir cap benefici econòmic amb el referèndum. També afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política i la igualtat davant de la llei. La sentència es votarà el 6 d'octubre i el ponent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja va avançar al matí de Catalunya Ràdio que redactaria una ponència inequívoca seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
2: Sempre he estat clar que no m'assumim els escrits a la universitat, a l'ensenyament de les sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
1: Tan bon punt el Constitucional dicti la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar l'amnistia. Repassem ara altres informacions en format més breu. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera, que arriba dos dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar per persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. Plantada de l'ONU contra Benjamin Netanyahu. Bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs davant de l'Assemblea. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units. I l'Iran manté la porta oberta a negociar la pau amb els Estats Units, però responsabilitza Washington de decidir quan vol acabar la guerra. El president iranià Massoud Pezeshkian defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació. També nega que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià. Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magribí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. Declaracions a 3Cat Info de Marc Cabanillas, portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista.
3: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies. Ja dic, per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, rialles... Ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
1: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. Afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. Ha començat la fase regular de la Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77. Ha començat també la UEFA Nations League de futbol. Amb aquests resultats, Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange, amb empat al descompte. El Blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el Blaugrana Cancelo ha contribuït de la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa ja del passat. I a la segona divisió, avui divendres, comença la setena jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte a Vigo.
0: Fins aquí les notícies.
4: Bon divendres matiners. Avui heu arribat, Marta, Lara, Maiol,
5: derrapant.
4: És divendres i alerta perquè avui els matiners estem d'estrena. Tenim una nova col·laboradora que cada dia passarà pel programa i és l'Agnès Marquès.
5: Ah, molt bé.
6: Però no en directe, espera-ho, pobra, que ha de dormir. No.
4: Podria dir, en directe, Agnès Marquès des de llit, però no. No negarem que ens ho ha deixat gravat. D'aquí uns moments us explicarem per què l'Agnès ja forma part de l'equip dels matiners.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és divendres 25 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc i al migdia farà més calor, la majoria de màximes, entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Sadurní d'Anoia el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia... I
0: molt bé,
1: aquí el dia durarà 12 hores i 3 minuts.
0: Lara García, bla, bla, bla. Bon dia.
1: Bla, bla, bla. Bon dia, matiners. Oriol Pla, que acaba de guanyar el Premi Nacional de Teatre i d'estrenar una nova pel·lícula.
2: I de casar-se amb mi quan ell vulgui.
1: Bueno, això encara no ho ha fet, eh?
0: No, ja ho
1: quan
0: faré,
1: vulgui,
0: ja ho
1: farà.
0: Ho farà com la trucada que ell va rebre de cop que no s'ho esperava. Li passarà
1: doncs,
0: això a mi.
1: Doncs el mateix. En fi, també ha estrenat nova pel·lícula que es diu Esta Soledad. I en una entrevista a l'escena ha dit això: tots podem sentir-nos molt sols si no tenim una xarxa i un espai. Tothom està llapant pantalla.
0: Caramba. Se sent sol perquè ell vol.
1: No, però està molt bé la reflexió.
0: Molt bé, i tant que sí. Marta, ai, Lara, sí, sí, està bé. Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, què?
3: Doncs parlarem de la crisi de l'habitatge, que és el tema de la setmana claríssimament i de fa molts anys, per desgràcia. Tindrem a la eurodiputada Irene Montero i avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant.
3: L'estrena de La Bola Negra, que serà tot un fenomen, i el dilema, te'l deixo per parlar-ne després. T'agradaria que els teus amics et diguessin sempre la veritat del que pensen?
0: L'Àlex ha dit que no.
1: No, no, no, no. En cap cas.
0: Escolta,
1: mai. Mentiu-nos sempre.
0: Una mica d'hipocresia. La ignorància ens farà una mica més feliços.
3: Sí. M'agrada molt aquest programa, Canalies.
0: El què?
3: No, diguem la veritat. Això seria la veritat del que pensen els teus amics.
0: Home, escolta'm, sí, això sí.
3: Per això.
0: Bé, d'aquí uns moments tornarem a repassar també què és el que passa al matí de Catalunya Ràdio. Ai, oients, hem aconseguit arribar i superar amb èxit una altra setmana. I avui, que és divendres, toca petar-ho.

0: Una setmana que recordarem perquè Oques Grasses va posar a la venda, o ha posat a la venda, unes entrades sorpresa per als seus últims concerts a l'Estadi Olímpic. I ja que és divendres, celebrem-ho com cal, perquè en aquesta vida hi ha dues opcions: deixar que passi el cap de setmana sense més, o petant-ho com si no hi hagués un demà.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, et dic la veritat, tinc ganes de que m'expliquis què ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs va, digue'm la veritat. T'agraden les xarangues?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo tot el que sigui una miqueta de festa, una miqueta de tonterieta per ballar, ho compro.
2: T'explico una notícia que a veure si t'impacta.
0: No parlem de xarango, sinó de xarangues.
2: No, de xarangues, Mira, ens situem a la bonica localitat de Fuente Vaqueros.
0: Val.
2: Sé que tens el mapa d'Espanya al cap.
0: Totalment, vaja.
2: I per tant,
0: clar, ara mateix
2: saps que aquest municipi està situat a la província de...
0: Fuente Vaqueros.
2: Efectivament, Granada. Allà hi acaben de detenir un home de 48 anys que va disparar contra una jove que tocava en una xaranga durant les festes patronals de principi de mes.
0: Estem aquí rient, però és una notícia.
2: És notícia. Tranquil, si l'hem captat, així és que no ha passat gran cosa. La noia va rebre l'impacte d'un projectil de calibre 22 disparat amb una arma d'aire comprimit. Vindria a ser pràcticament com una escopeta de balins.
0: Val.
2: En tot cas, el projectil feia la mida d'un pèsol, una mica menys, potser.
0: Home, la mida d'un pèsol, segons a quina velocitat es dispara, això fa mal, eh?
2: Sí, sí. El tema és que la noia va rebre l'impacte, va tenir sang, la van haver de traslladar a l'hospital i, bàsicament, treure-li el projectil del cos.
0: On sabem on li va tocar o no? Perquè, clar...
2: No ho he mirat, això. Ara m'agafes amb fora de joc. No pateixis, no pateixis. Aleshores es va posar en marxa el CSI Fuente Vaqueros, que va preguntar els testimonis, van seguir la trajectòria de la bala i van arribar a identificar el punt d'on havia sortit la bala. Van anar a aquella casa sospitosa i, sorpresa, la Guàrdia Civil hi va trobar 6 armes d'aire comprimit, algunes amb mires telescòpiques, munició compatible amb el projectil que va ferir la víctima i, atenció, fins i tot, una diana a la terrassa per anar assajant.
0: Oh, quina por, la gent! La gent!
2: CSI Fuente Vaqueros va lligar caps i ha detingut el sospitós, tot i que les armes que tenia no deixen d'estar un grau per sobre d'això de les escopetes de balins. L'home de 48 anys està acusat d'intent d'homicidi.
0: Home, clar.
3: Home, t'ho diràs.
0: Clar, és que no sabem si va ser aleatòria aquesta noia, si li va tocar el rebre o no,
2: home, si te

0: ja que representa un cant contra la intolerància.
1: 5 del matí, pràcticament 14 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Alerta perquè surt a la venda el Rancho Leone, el mític poble western d'Almeria, per 1,6 milions d'euros.
2: No és la primera vegada que s'intenta vendre. Després de la pandèmia va sortir a la venda per uns 2,5 milions d'euros, però es veu que no van acabar trobant comprador i ara doncs l'han rebaixat un 40%.
1: Què passa, Marta? Has de prendre alguna cosa amb mi?
3: Bueno, porto un revòlver.
1: Mare, vols que dispari el revòlver? Va, per favor, avancem. A veure,
2: són 86.000 metres quadrats en total, per si us interessa comprar-lo. Hi ha 1.880 metres quadrats construïts i ha sigut un escenari de moltes pel·lícules de western, com la mítica pel·lícula Fins que li va arribar l'hora.
1: Vinga, va, un quart de 6 del matí, desenfundem els matiners de Catalunya Ràdio amb tota l'alegria del món. S'introdueix un protector facial per als més petits al món casteller. Pot ser-ne.
4: A les diades castelleres de Santa Tecla i la Mercè, a Tarragona i Barcelona, algunes colles han estrenat nous cascos amb un protector facial per als més petits. L'objectiu és millorar la seguretat. El president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, Albert Torres, diu a l'ACN que s'anirà provant i s'aniran incorporant a poc a poc.
5: Fer una inversió d'aquesta magnitud per a algunes colles seria bastant complicat per un tema econòmic. Llavors el que anirem fent és anar-les canviant paulatinament segons hi hagi una demanda. Per tant, les colles, quan comencin a demanar els cascos nous, doncs el que farem és anar-li entregant aquests nous per no fer el canvi massiu.
1: I alerta perquè surten a subhasta a Londres articles de dos mites del rock, Freddie Mercury i Noel Gallagher.
3: Sí, d'una banda se subhastarà el piano de cua amb què Freddie Mercury va compondre Crazy Little Thing Called Love, que Queen va llançar com a single el 1979 i va incloure a l'àlbum The Game el 1980.
1: Estem de divendres, el programa, com es nota?
3: Epa! I de l'altra banda, també surt a subhasta una guitarra acústica signada per Noel Gallagher, una de les dues que va utilitzar en el mític MTV Unplugged d'Oasis el 1996.

0: Què més, Lara?
1: Aquesta guitarra està valorada entre 75.000 i 150.000 lliures. La subhasta organitzada per Prop Store inclou més de 800 lots i es farà per internet els dies 1 i 2 d'octubre.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalés.
0: Ai, tal dia com avui, el 25...
3: Estic ficant novembre.
0: De novembre, diu, novembre. Clar que sí, estem un mes per Nadal.
3: No sé com ha quedat l'efemèride. No, no, setembre,
0: és setembre. És setembre, segur? Un 25 de setembre del 1985, Queen feia el seu únic concert al programa Saturday Night Live.
3: Sí, va actuar interpretant Crazy Little Thing Called Love o aquesta cançó que ens sentim, Under Pressure, però es veu que la nit anterior, doncs, Freddie Mercury havia sortit de festa i aquell matí es va despertar gairebé sense veu. Mercury, això sí, no va voler cancel·lar... No va voler cancel·lar aquell concert, però va haver de baixar el to una octava perquè es veu que si no, no hi arribàvem.

0: És el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners i és moment d'escoltar algun dels moments que ens ha deixat la tele nostra de cada dia. La meva estimada, fantàstica psicòloga Sílvia Catalán va passar pel Tot es mou.
1: I va anar per parlar del seu nou llibre No és culpa teva, centrat en els narcisistes.
2: Els narcisistes són grans artistes de donar la volta a la truita. Són grans artistes de... quan tu vas a queixar-te d'una cosa, acabant demanant perdó. De fet, és una de les coses que sempre, i en el llibre ho expresso molt, no? Que és una gran bandera vermella. Si tu vas a dir-li a una persona, escolta'm, això que m'has fet, m'ha fet mal, això no m'ha agradat, això està fora de to, i amb el decurs de la conversa acabes tu demanant disculpes o consolant l'altre, ui,
3: alerta.
2: Posem-nos una miqueta alerta. Si ens fixem, no, en les conductes típiques de la persona narcisista, són unes conductes que de forma habitual tenim molt més acceptades en els homes. Per exemple, quan un home no sigui un triomfador i trepitzi per arribar al lloc, és molt més acceptat que no passi a fer una dona.
0: Bones paraules i alerta amb aquesta bandera vermella que ens estava comentant la Sílvia Catalán dels narcisistes. I ahir al Polònia va haver un debut.
1: No són els Javis i no han presentat precisament la bola negra. Són els Fachis.
4: Y a veces se me olvida. Hola, gente, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal?
4: Somos los Fachis, los Javis de la derecha.
5: Por encargo de Santiago Abascal presentamos nuestro proyecto más ambicioso.
4: Sí.
5: Una bola y negra.
4: Sí, es una película con mucha carga emocional.
5: Mucha,
4: ¿no?
5: Mucha. Sobre todo, mucha carga a la derecha.
4: ¡Uy, qué te caes, Álvaro!
5: La verdad es que hemos disfrutado tanto,
4: tantísimo,
5: ¿verdad?
4: Pero tantísimo.
5: Trabajando con Francisco, tremendo. Que ya estamos trabajando en nuestro próximo proyecto.
4: Sí. Paquito Salas. Espectacular.
5: No os la perdáis.
4: No os lo podéis perder, de hecho.
5: En las mejores misas.
0: I l'actor Pedro Alonso, conegudíssim per sèries com La Casa de Papel o Berlín, va passar per La Revuelta.
1: I va tenir un discurs molt contundent sobre el desnonament de la Mari Carmen.
6: Pues es una infamia eso, ¿no? Yo que sabes que me gusta esto de la selva y tal,
4: sí.
6: Y que además soy de pueblo, en la selva los mayores están en el centro y los honran y los cuidan y los protegen. No esta cosa infame de que los escupen como, no sé, como desechos. Es una cosa... bueno, que retrata.
7: Sí, en vez de respetar especialmente a una persona anciana, con todo lo que implica, es lo que tú dices, claro. que debería respetarse incluso más para esta cosa.
6: Y honrarlos. O sea,
7: sí, sí.
6: Nosotros somos ellos, venimos de ahí.
7: Sí, sí.
6: Una sociedad que maltrata de esa forma a sus mayores es una enfermedad, una sociedad enferma.
0: Res més a dir, no ho podria haver resumit millor l'actor Pedro Alonso. Moment, com sempre, amb aquesta música, amb aquesta sintonia d'obrir la revista del cor dels matiners, el mànager de Dolly Parton sol·licita un ordre d'allunyament contra el nebot de la cantant.
1: El nebot fins ara feia de cap de seguretat de l'artista i en la demanda el mànager es veu que alega que aquest familiar està fent una campanya de coacció, extorsió i amenaces. El nebot, que va ser, de fet, qui va comunicar públicament la mort de la seva tia mitjançant un vídeo d'Instagram, doncs ara hem pogut saber, segons la denúncia que s'ha tingut accés, que ell mateix es descriu com una persona mercenària i un assassí i que va amenaçar d'interferir en els negocis de Dolly Parton, inclòs el Dollywood, que és el parc temàtic creat per la cantant, si no rebia els diners que demanàvem.
0: I molta atenció perquè hi ha hagut un error o un petit error tècnic en un concert de l'Oreja de Van Gogh a Madrid. Ja escombrem cap a casa, Lara?
1: Home, clar que sempre sí, carinyo.
0: A veure, què ha passat amb Amaia Montero?
1: Doncs Amaia Montero s'ha quedat atrapada a la plataforma que puja a l'escenari a l'inici del concert. Just en el primer tema del concert, la plataforma s'ha encallat, de manera que el públic només li veia la part de dalt del cap, diguéssim. Hi ha gent a les xarxes que comparen la imatge que veia amb la d'un talp sortint del seu amagatall.
0: Quina mala llet que gasta la gent, de veritat,
1: no, puríssim. Ella, lluny de perdre la calma, ha fet dues actuacions dins aquesta cova, o sigui, només se li veia la closca.
0: La filla que recula i puja per l'escala.
1: Sembla boníssim, no podia sortir d'allà,
0: No. Ah, clar, és que depèn de com quedis, clar, no pots fer res més.
1: És una plataforma rodona i ella ha quedat allà atrapada. Aleshores, quan s'ha desencallat i ha sortit de la cova, ella ha reaccionat així.
8: Y entonces yo estaba ahí abajo cantando y decía, les veré, solucionarán esto.
0: Cada dia té una veu més estranya, eh? Maya Montero, també t'ho dic, eh?
3: Vocalitza cada dia menys, eh?
1: Sí, sí, jo només desitjo que quan vagi jo al concert de l'Oreja d'aquí a Barcelona li passi alguna cosa, perquè sempre hi ha show.
0: I sobretot grava-ho.
1: Sobretot, important.
0: Quins sols deixa la ràdio? Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, que és agorista del programa, va reflexionar sobre l'assetjament laboral. Fa pocs dies ha revelat que en va patir per part de Manel Fuentes.
10: Fes sentir bé el teu equip. No cal posar una taula de billar perquè en moments d'estrès juguin. Amb que no l'humilis, ja n'hi ha prou, eh? Amb que no li trenquis un guió a la cara, ja n'hi ha prou. Amb que no el facis plorar i el facis entrar en tremolors després d'una bronca, ja n'hi ha prou. L'exigència busca uns objectius en gran i l'assetjament culpabilitza. L'exigència és somiar i l'assetjament és un malson.
9: Al matí saludem els corresponsals amb l'idioma del país. Ahir en Jordi Regàs, des de Berlín, es va posar molt en el paper.
11: I delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
12: Ja, yeah, guten Morgen.
13: Das war ein Befehl! Der Angriffsteil, das war ein Befehl!
9: A la tarda, el nostre company Francesc Soler va parlar del seu llibre Els assassins guapos, amb el Francesc Garriga.
11: Com que és de la generació Z, quan ell comet el crim, ja no cal anar a buscar l'anuari dels anys de l'institut, on tothom acostuma a sortir molt poc afavorit, o aquella foto del quan et fitxa la policia, sinó que ell ja tenia tota la seva vida en línia, i evidentment a Instagram quines fotos posem, les que surtin més guapos.
14: Clar, per tant, jo si cometo un delicte, trobaran molt per triar.
11: I es podrà sí, il·lustrar tota la crònica del teu crim amb unes fotos meravelloses i estupendes. Clar. Per tant,
14: sortiré bastant bé.
11: I ens peta el cap, no? Ens peta el cap, perquè diem, home, estem parlant d'un crim, però en canvi surt un tio que tot el dia riu i tot el dia va sense samarreta. Què passa aquí?
14: Sembla bona persona.
11: Sembla bona. Aquí és un dels problemes.
9: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va deixar anar un altre comentari masclista dels que ja són habituals, en aquest cas sobre els pits de la periodista Sara Santaolalla.
15: Y esta gentuza irá a la cárcel o al paro. Lo que no sé es dónde nos va a caber toda Santaolalla. Sigue ampliando su perímetro, que un día vamos a tener un problema con Portugal. En fin, una pausa.
16: És la mañana.
17: Els matiners.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
18: Bon dia, matiners. Avui, divendres 25 de setembre, ja comencem a notar la lluna plena a Àries de demà. I potser avui sents ganes de deixar d'ajornar una decisió que tens ganes de prendre. Àries ens empenya a tenir iniciativa, defensar el que volem i deixar sortir energia que portàvem temps acumulant. Això sí, una cosa és actuar amb valentia i una altra actuar sense pensar. Així que aprofita l'empenta, fes aquell primer pas, però compta fins a 3 abans d'entrar en guerra amb ningú. Bon divendres!
0: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs acabem la setmana felicitant la cantant Rosalia, la de Sant Esteve Sesrovires, avui en fa 34.
0: Molt bé.
1: També fa anys el raper i actor Will Smith, li toca bufar 58 espelmes. Un altre actor, en aquest cas Michael Douglas, arriba als 82.
19: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant l'actriu Olivia Molina, de la saga Molina de tota la vida, en fa 46. Moltes felicitats i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Ai, vinga, va, que com cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
20: Bon dia, matiners.
21: Pep Noguer, xef, porta dins seu la tradició del menjar i les arrels de la cuina.
20: La cançó que m'alegra el dia cada matí quan agafo el cotxe és el club de fans de Joan Boing de Love of Legend, perquè no hi ha un bateria a tota la capa de la terra que cuini tan bé i s'estimi la cuina catalana com l'Uri Bonet, el nostre estimat bateria. Escolteu aquesta cançó perquè això us posa les piles. Salut i bons aliments!
17: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 25 de setembre. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
1: Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera que arriba 2 dies després de la picada baralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Illa estén la mà i demana temps.
2: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada del que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
0: Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve.
1: 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. Ho ha justificat la consellera Esther Niubó.
3: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
1: Els docents diuen que moltes de les coses que se'ls reclama ja les fan i que el que necessiten són eines de suport per poder fer bé la seva feina. Mònica Nadal, directora de recerca d'Equitat.
4: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar.
0: El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes.
1: L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. Tot i la plantofada del Constitucional al Suprem, el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el redactat de la resolució serà benèvol.
5: Està redactant la sentència en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers.
1: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
6: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
7: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu.
1: Bona part dels delegats han abandonat la sala de l'Assemblea just abans que el primer ministre israelí comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units.
8: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: L'Iran diu que al final de la guerra a l'Orient Mitjà depèn de la voluntat dels Estats Units d'arribar a un acord.
1: El president iranià diu que ells mantenen la porta oberta a negociar la pau amb Washington. Massoud Pezeshkian defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació i diu que no entén que les eleccions nord-americanes de mig mandat condicionin aquestes negociacions. Ho ha dit en una entrevista a la Fox, una televisió pròxima a Trump, on també ha negat que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica.
0: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: Actuarà a Barcelona el 4 de març, a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bertrina de Reus el 9 d'abril. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé, avançament del disc Entretén-me, que publicarà el 13 de novembre.
0: Gràcies, Àlex.
1: Bon cap de setmana.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull, com cada dia a aquestes hores del matí, a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui amb la vessant política dels desnonaments a les portades.
9: Tant a la premsa catalana com a l'espanyola, La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte.
10: Les fotos de la portada, però, són per la crònica internacional i concretament per la la visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió a El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca en la resta de diaris. El periòdico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump, com ha dit el president nord-americà. El país, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès.
9: La foto més gran de Xi i Trump la trobem a l'ABC, un diari pro que obre edició assegurant que el PSOE explota per l'origen vergonyós de les joies de Zapatero.
10: Això en un dia en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una sola marca.
0: I avui a la premsa trobem diversos articles d'opinió sobre habitatge i sobre educació.
10: A El País, Najat El Hajmi titula "Morir d'habitatge" i parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys, que es va suïcidar després que la desnonessin.
9: Considera que més que suïcidar-se va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió als més necessitats. Ho qualifica de crim legalitzat.
10: L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi a El Mundo en què diu que el cas Mari Carmen ocuta un drama generacional.
9: Assegura que aquesta anciana desnonada a Madrid és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves.
10: Mentrestant, a El Periódico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en problemes com l'habitatge i admet que algunes solucions funcionen i altres s'han de corregir.
9: D'altra banda, Collboni explica que la xarxa de comerç assequibles que planteja Barcelona intenta ajudar els ciutadans a arribar a final de mes.
10: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a educació, diu que ara no és moment de nous experiments ni tampoc de noves confrontacions.
9: I considera que la mesura anunciada pel departament de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat, potenciar els plans lectors i tornar al paper va pel bon camí.
10: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, també felicita el departament d'educació per recuperar les lectures obligatòries al curs vinent.
9: I diu que és una evidència que la digitalització pren temps d'atenció als llibres a tothom.
0: Repàs també a la premsa digital, sota sospita.
9: Sí, França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim d'X ha provocat un terratrèmol al País Veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Telson Ogelien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure «C'était ça ou mourir», que podríem traduir per «Va ser això o morir», premi de novel·la de la FNAC, i també per a seleccionat pel prestigiós Goncourt. Doncs bé, Aurelien s'ha defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de l'erupció de l'aire.
0: Un descobriment molt valuós.
10: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Riedel, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'oficina per la preservació de monuments arqueològics de Renània, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador Adrià. El descobriment va tenir lloc fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs no ho han mantingut en secret fins ara per assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor que pesa 3,1 quilograms. Ho llegim a diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
9: Sí, les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre i que reuniran això persones altes, en concret homes a partir d'un metre 82.
11: Molt bé, Marc, per tant, ja hi podem anar. I tant.
9: És que de fet,
11: la Marta també s'hi ha.
9: Sí. I les dones de 1,70 m en amunt. Les ha organitzat aquestes trobades l'Eloi Rodríguez, és un noi de 24 anys que fa, si fa no fa com nosaltres, que en el dia és 1,93 m, que en el seu dia va fundar el Tall People Club, és a dir, el club per la gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir, explica, les vicissituds d'aquelles i aquells que són més alts que la mitjana. La idea ha tingut tant èxit que en el dia es que repetirà el 17 d'octubre aquí mateix a Barcelona, també el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa, ho explica el periòdic.
11: M'agrada molt el tema de les vicissituds. Almenys en un concert no tens problemes.
9: El problema el té el de darrere.
11: Clar, que no, i els que són baixets, bàsicament. Nou rècord en marató, 4 hores i 19 minuts.
10: I no és un rècord humà, evidentment. Aquest està en 1 hora, 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. Sí, un robot de 4 potes. El mèrit de la fita no és tant el temps o la distància aconseguits o que ho fes per terrenys lliscants i irregulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria. I és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats quan hi ha catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés. Però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
11: Vinga, va, 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. A aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem avui, Marta?
12: Doncs ara ho comentava, perdoneu, l'Àlex Bosch, que Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc. Ho farà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona i aquest anunci doncs coincideix amb la publicació d'aquesta cançó que et poso ara. Quan les

0: coses anaven bé.
1: Escolta'm, quina base més interessant, que xula.
2: Mira, m'agrada molt i m'està recordant a un Manel molt inicial.
1: Sí, cosa
2: que m'agrada molt, i també la primera cançó que va treure en solitari d'aquest nou disc, doncs m'ha agradat molt. Aquestes dates, recordem-les, que seran a l'Auditori de Girona també el 3 d'abril, en aquest cas coincidirà amb el Festival Estrenes, i a Reus serà el proper 9 d'abril.
0: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begur, vull veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.
1: Sí, és que no pot ser més guapo, més simpàtic i més bona persona el Miqui Núñez.
2: Avui actuem en aquests concerts que continuen per les festes de la Mercè. També hi actuarà aquesta nit Sexeni, Buos, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Maria Jaume o, per exemple, Teràpia de Xoc. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. This is fucking awesome. Acabem parlant del raper Macklemore, apartat, recordem, de la gira de Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina. Doncs bé, ara ha anunciat que farà una gira per Gaza, farà concerts a Dublín, a París i a Londres el mes d'octubre, i tot el que guanyi doncs ho destinarà a organitzacions pro-palestines. I m'ha agradat molt la frase que ha dit, que diu, ser apolític ja no funciona.

0: Maria Fernández Noguera, no has marxat de l'estudi.
1: No, aquí estic.
0: Cada dia som més. Avui, per cert, que estem de novetats d'estrena, Agnès Marquès, que passarà pels matiners cada dia. De seguida us expliquem què farà l'Agnès amb nosaltres, gravada. Jo us ho dic ara, perquè surt tard del Catalunya Nit.
1: Evidentment.
0: Però el tindrem cada dia aquí, que estic encantat de tenir l'Agnès Marquès al programa. Però ara toca la dada Maria. Maria, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Avui fa 15 anys que es va fer l'última corrida de toros a Catalunya. Es va fer a la plaça Monumental de Barcelona.
0: Sí, també es va fer allà el concert de Sau, com caiguda del cel Luz Casal.
1: I també es va fer allà un concert que passarà a la història.
0: Home, això és Beatles? No.
1: Sí, Beatles. Ah. És el 3 de juliol del 1965, quan els Beatles van actuar per primera i per última vegada a Barcelona. Uf. Per això, avui us pregunto...
0: Ah. Ja tinc por.
1: Mare meva, quan valien les entrades més cares, dic les més cares perquè hi havia una forquilla com ara, del concert dels Beatles a la Monumental de Barcelona.
0: Quin any era?
1: 1965.
0: Uau.
2: Clar, en euros.
1: Sí, aviam, que, home, ho podeu dir en euros.
2: En pessetes, en pessetes.
1: Elles no han viscut les pessetes.
0: Home, però
2: no
0: a veure, Lara, però sí, que saps com funcionen els dòlars i
1: ja,
0: les pessetes
1: però a veure,
0: no.
1: Fer el càlcul.
2: No, exacte.
0: En euros, però és que en euros jo em
1: doncs
0: torno
1: boig. Doncs jo en pessetes jo...
2: No, jo en transformo i ho dic en pessetes.
0: Un moment, tranquil·litat. La resposta és en pessetes o en euros? O ho tens
1: jo tinc
0: en
1: les dues versions.
0: Val, després ens posem d'acord en que sigui en euros... Però jo crec que és més divertit amb pessetes.
2: Fem pessetes i ara...
3: És que jo això ho he fet, amb una efemèride.
2: Acceptar.
3: És molt poc. Quatre xavos.
0: Pessetes. Jo diria 1.000 pessetes. Ui, m'he passat. Espera't.
2: Menys.
0: No. Jo dic 1.000 pessetes.
1: 1.000 pessetes, Canalies. Vinga.
2: Un moment, que jo he de fer la transformació.
0: Marta, la transformació, diu.
1: 1.000 pessetes són 6 euros. És com si parléssim amb Rals per ella.
0: 1.000 pessetes són 6 euros?
2: Sí,
0: ui, no.
2: Sí,
0: no.
2: Sí. És que són menys.
1: 1.000 pessetes, 6 euros.
2: Jo dic 500 pessetes.
0: Marta, 500 pessetes. Lara.
2: Ui, que barat, no? Que ho foteu.
3: Que era molt barat.
0: No, però era el 1965. Barat. Vinga, Lara.
2: Pues jo dic una mica més car. 1.300 pessetes.
1: 1.300 pessetes, la Lara.
0: Molt vinga, bé. Va. Marta Viana diu 500 això... pessetes. Lara,
2: que barat,
0: una dona que ja no va conèixer ni les pessetes, diu 1.300 pessetes. I jo dic 1.000 euros. Ai, 1.000 euros, 1.000 pessetes. Que bé que vivíem amb les pessetes, també t'ho dic, I avui qui guanya la dada Maria és...
1: Marta Viana!
2: Bravo!
1: I s'ha equivocat de molt poc, Mira, eren 400 pessetes.
2: Wow.
1: 2,4 euros d'avui en dia.
0: Com es nota que fas cultura, filla, de veritat.
3: No, perquè faig moltes efemèrides d'aquestes i és aquell concert que valia tant.
0: Ja s'infla. Escolta, més que portaves molt mala ratxa, és cert.
3: Sort,
0: no, perquè
3: això.
0: Jo crec que anar a aconseguir la Marta, que és la segona.
1: No, crec que és la quarta. Us passo el recompte dilluns. Crec que portava 3 i aquesta és la quarta.
0: Crec que en primer lloc... La Lara i jo,
1: La Lara està en primer lloc i un segon.
3: Va tenir bona setmana.
2: Jo vaig tenir exacte.
1: Artistes convidats que han anat encertant, com l'Àngel.
0: L'Àngel, és veritat. Que l'Àngel el tenim adormit. Des de que ha estrenat el Soc i Seré, ell ha de dormir.
1: Va, atenció, perquè aquestes eren les més cares. Les més barates valien 75 pessetes, que serien avui en dia 45 cèntims d'euro. Com a curiositat us diré que aquest concert, que se sàpiga, no es conserva cap àudio. Diuen que l'àudio, els testimonis que hi van anar, era molt dolent i, de fet, en aquell moment la discogràfica no va gravar i, com a curiositat també us diré, que ens ha explicat un expert dels Beatles, que l'empresa que portava el so va intentar fer una gravació una mica d'Estranges i quan la discogràfica ho va veure va dir que no. D'acord? Sí que hi ha imatges, però sense
0: so. I tant.
1: I bé, dir-vos que va durar uns 35 minuts, que va començar a les 11 de la nit tocades i que van interpretar 12 cançons i la que va obrir el concert va ser aquesta, el mític

0: Doncs vinga, com sempre aprenem coses amb la Maria, no només participem i participeu des de casa, com s'ha encarit la vida, fills meus.
1: És fortíssim.
0: És una cosa. I aquí la nascuda
1: creus.
0: Del món euro, saps?
1: No, jo flipo.
0: Diu, me'n faig creus.
1: Ella, la... Me'n faig creus.
0: Ella,
1: una cosa mai vista.
2: Fa molts anys, jo també.
0: Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Avui us convidem a anar al teatre com cada dia d'aquesta setmana. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton. Què heu de fer? Molt senzill. Començar a marcar com si no hi hagués un demà al 93-201-7474. 13 minuts, arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, avui què ens heu preparat?
3: Doncs mira, avui parlarem de la crisi de l'habitatge, amb casos de persones que estan a punt de ser desnonades. Us avançarem detalls de com estan les negociacions del nou decret a Madrid i també parlarem amb Jaime Palomera, vindrà un dels referents per parlar de l'habitatge a Catalunya. Després tindrem a Irene Montero, la eurodiputada de Podem, que també es postula per liderar les esquerres a les properes eleccions. Parlarem de l'estrena de La bola negra, que segurament serà un dels fenòmens del dia i de les properes setmanes. Després tindrem el dilema. Tindrem les recomanacions del cap de setmana que m'has deixat i després el dilema. Et repeteixo el que t'he dit abans, aviam si heu elaborat la resposta. Estaríeu disposats a que els vostres amics us diguessin sempre la veritat del que pensen?
1: No. És que jo ho tinc claríssim.
0: Jo també. Que no hi ha dilema entre nosaltres.
3: Doncs,
0: ara, molt interessant escoltar què dirà Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.
3: Exacte, i els altres dos dilemes que t'he de dir. Avui m'ha costat triar que els altres dos també són...
0: Només un.
3: Has d'escoltar a la ràdio, a les 11 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Faré col·lapse, però ho intentaré.
3: Bueno, si no, després a la carta.
0: Sí, a 3cat, és veritat.
3: Escolta, mi final de festa, espina de l'actualitat, la llista amb el Gavaldà, vull dir que un divendres completet com sempre, i amb alegria i xerinola, que és cap de setmana.
0: Doncs vinga, escalfar a la banda, que d'aquí un 3 i no res engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
8: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
7: El més perillós és que escapi el nostre control.
9: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
4: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
10: 10 anys.
11: Els llums s'han apagat.
12: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
10: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
12: I ho farem amb un programa especial.
10: El dimarts 29 de setembre.
12: Amb els col·laboradors d'avui.
10: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
12: 10 anys d'esports.
10: 10 anys de ràdio.
12: 10 anys de Tot Costa.
13: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
14: Catalunya Ràdio.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, s'ha notat una mica la baixada de temperatures, eh? I la tarda ja feia una miqueta de fresqueta.
15: Ah, sí?
0: Sí. Al Vilassar?
15: A veure, és veritat.
0: Et dic que entrava una briseta marina que vaig tancar la finestra.
15: Que vas anar a la platja o alguna
0: cosa? No, a casa, que hi ha molta brisa.
15: Ah, val. A veure, és veritat que a la costa va haver un lloc que va baixar una miqueta, en alguns llocs de la costa, però és que la resta de Catalunya va pujar. Per això m'has deixat així com desconcertat.
0: També et dic que al migdia em vaig anar a banyar al mar, eh? O sigui que... Està bé. Anar-se a banyar al mar al migdia, tancar la finestreta la nit perquè passa una mica de fresqueta.
15: Jo anava a preguntar, què tal la calorada?
0: Doncs dins de l'aigua, com un peix.
15: Molt bé, ben fet. Avui pujarà.
0: Bé.
15: Avui pujarà més, per tant, si tens previst anar a la platja, aprofita-ho. Tant avui, el cap de setmana hi ha alguns matisos. Perquè el cap de setmana sí que comença a recular una miqueta, molt poquet, però comença a baixar una miqueta, i llavors demà dissabte podrien aparèixer alguns nuvolets a la costa, per exemple a la costa de Tarragona, i diumenge, més trams del litoral, poden aparèixer alguns núvols baixos. Sobretot això al matí, no tant a la tarda.
0: Val.
15: I diumenge a la tarda també s'ennuvola, potser arribaran quatre ruixadets per diferents llocs del Pirineu, però vaja, seria de moment poca cosa, a l'espera que la setmana que ve sí que les temperatures es normalitzen una miqueta, hi ha petits canvis, no es preveu una gran ploguda ni una gran baixada de temperatura, ni de bon tros, però sí coses una mica més normals, no? Una mica més el que toca en aquesta època.
0: M'encanta més coses normals com a concepte meteorològic.
15: Coses normals.
0: Molt bé, escolta'm, Eloi, endavant amb el mur, dilluns m'expliques com va les construccions, Cordomí.
15: Sí, va fent, va fent.
0: A veure com ho tenim arreglat i que tinguis un bon cap de setmana.
15: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada, Eloi. Adéu.
16: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
17: Cada matí, Catalunya Ràdio.
0: Vinga, va, que amb només 8 minuts arribem ja a les 6 del matí. Ai, Marta, que important que és regalar teatre.
1: I tant.
0: És importantíssim. Doncs si vols regalar teatre, només cal que entres a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i fes-me feliç, regala'm unes entrades per anar al teatre, per favor.
1: Ho faré.
0: Vinga, des del Regalateatre, evidentment, us convidem a anar... bé, en aquest cas, us convidem a un bal per dues persones, ara sí, per anar a veure l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel. 9-3-2-0-7-4-7-4 per totes aquelles persones que tingueu ganes de consumir teatre, home, que a més us ho convidem, us hi convidem, doncs val la pena. Saludo aquestes hores del matí al Víctor. Víctor, bon dia.
18: Bon dia.
0: Com estàs, Víctor?
18: Bueno, bé, aquí a la porta de la feina.
0: Molt bé.
18: Ara entraré a les 6.
0: A les 6 entres. I a què et dediques tu, Víctor?
18: Estic en una empresa textil.
0: Molt bé.
18: Fem acabats textils.
0: I entenc que treballes, què, del matí fins al migdia?
18: Correcte, de 6 a 2.
0: De 6 a 2. Per tant, entenc que ja mirant el rellotge i fent el compte enrere per començar el cap de setmana, eh?
18: I tant.
0: Tenim algun plan interessant per fer aquest cap de setmana?
18: Doncs, bueno, tenim un sopar amb uns amics i poc més.
0: Bé, home, no
1: està gens malament.
0: No està gens malament.
18: No, bé.
0: Sempre que sigui una trobada amb els amics s'ha de celebrar. Doncs escolta'm, Víctor, que vagi molt bé la jornada laboral. Feliç cap de setmana i tens el número 1.
18: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé, Víctor.
18: Vinga, adéu. Adéu.
0: Del Víctor rebotem directament cap a la Sandra. Bon dia, Sandra.
19: Hola, bon dia.
0: I tu, oi, quina veu més optimista, Sandra.
19: Home, estem a divendres.
0: És que, clar, quan et lleves el divendres, és aquella cosa que dius, ja, ja hem acabat, ja està. Quin color més bonic que té el divendres, eh, que sí?
19: Ja està. El cos ho nota, eh? Per això que estem a divendres,
0: home,
19: el cos
0: si
19: ho nota, eh?
0: Home, si ho nota, el cos és llest. Escolta'm, des d'on ens truques, per cert, Sandra?
19: Doncs des de Manresa.
0: Des de Manresa. I ara anant cap a la feina...
19: Sí. Cap a la feina, sí, jo entro a 2:15 ara.
0: A 2:15, i fins a quina hora també, al migdia?
19: Doncs fins a les 2:30 també.
0: Ja està, doncs, això ho tenim fet.
19: Ja
0: Sandra,
19: està.
0: Tens el número 2, gràcies per trucar-nos i també una abraçada, també.
19: Perfecte, un altre per vosaltres, merci.
0: Que vagi bé, adéu.
19: Adéu.
0: Lourdes, que també la tinc per aquí. Lourdes, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Què tal,
20: Lourdes? Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
20: Molt bé, també. Aquí preparant per anar també a la feina.
0: M'encanta perquè tenim uns oients tan optimistes que m'encanta això.
1: Ara t'ho he de dir, quina energia també,
0: clar,
1: més bona.
0: Que sí,
20: és un dia estrany, no? Sembla com un dilluns raro, perquè ahir va ser com festiu, i tal, raro.
0: Això us passa per tenir festa.
20: Sí, era com raro, sí, era estrany, però bueno, bé.
0: Però escolta'm, almenys es poder descansar, no?
20: Sí, vam anar a la cabalgata de la Mercè i bueno, vam estar passejant per Barcelona, que estava molt maca.
0: Molt bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar aquesta setmana amb aquest dia festiu, amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Lourdes.
20: Molt bé, que passeu molt bon dia.
0: També una abraçada, que vagi molt
20: igualment,
0: bé.
20: Igualment, adéu.
0: I d'aquí uns moments escoltem en directe a Agnès Marquès, que s'estrena als matiners de Catalunya Ràdio. Però abans li posem una mica de música abans no arribem a les 6 del matí.

0: Bona música per començar el cap de setmana als matiners de Catalunya Ràdio. Us hem anunciat al principi del programa, avui estem encantats perquè a partir d'avui els matiners estem d'estrena, cada dia escoltarem el programa La veu de l'Agnès Marquès, que juntament, ja ho sabeu, amb el Manel Elias presenten al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, i cada dia li hem dit a l'Agnès, escolta'm, quan tornis cap a casa amb el cotxe després d'acabar el programa, explica'ns què ens ha cridat l'atenció o què t'ha sorprès. Mireu què ens explica l'Agnès avui. Bon dia, Agnès Marquès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo avui me'n vaig cap a casa pensant en aquest Back to Basics que ha dit la consellera d'Ensenyament que vol aplicar a les escoles per recuperar el nivell acadèmic. Diu recuperar l'ortografia, la lectura, l'escriptura, el càlcul mental... Esclar, avui al Catalunya Nit ens hem preguntat, però escolta, que tot això s'ha deixat de fer a les escoles? Doncs bé, resulta que en termes generals no, però el president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens ha explicat que el sistema dona tanta autonomia a cada centre i a cada director que poden aprovar el model educatiu que els sembli més oportú per aconseguir els objectius acadèmics que sí que fixa la conselleria. Però que el problema és que després no hi ha una avaluació externa que confirmi que efectivament aquell sistema educatiu d'aquell centre o d'aquell director és eficient i que permet assolir doncs, els objectius acadèmics mínims que fixa la conselleria. Per tant, la pregunta amb la que me'n vaig a casa avui és, a falta d'aquesta avaluació externa, s'està donant les mateixes oportunitats a tots els alumnes dels centres públics de Catalunya? Doncs bé, aquí la pregunta, la llenço a l'aire. Que us vagi molt bé el dia!
0: L'Agnès Marquès es fa preguntes i a partir d'ara... Ricard Ostrell, bon dia. Amb el Matí de Catalunya Ràdio buscarem respostes, com cada dia al matí. Avui, entre d'altres coses, l'habitatge, també Irene Montero. I l'estrena de La Bola Negra, Ricard.
2: Sí, perquè és un autèntic aconteixement a les sales, un fenomen.
0: Sí, tant.
2: L'estrena de La Bola Negra ja s'ha arribat a un fenomen en prevendes, rècord, per cert, i amb sessions que s'estan ampliant a diferents sales de cinema. Per tant, parlarem també d'aquest fenomen i de l'expectació que hi ha de la pel·lícula de Los Javis.
0: I també, per cert, estarem molt pendents del dilema, que crec que tindran molt a dir Mascó, Llàcer i Pineda.
2: Sí.
0: Entre d'altres, si s'ha de dir la veritat als amics, sempre.
2: Sempre.
0: Doncs jo et desitjo un bon cap de setmana i ara ens escoltem, Ricard, bon programa.
2: Igualment, després, que hem de parlar.
0: Bon cap de setmana, matiners.
2: Adéu,
0: que tingueu... Tornem d'ell.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: En el gos en català fa bumbu.
4: Però que fa en bas. Saun, saun.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
7: Venga.
6: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Parlem de teatre perquè parlem d'interpretació, perquè l'Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura. L'han reconegut per la seva interpretació a l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown clàssic a escena, i molts de vosaltres l'heu vista, aquesta obra, perquè ens l'heu comentada. Va fer temporada al TNC, ho dic de memòria, va voltar per Catalunya i ara ha de tornar a la Beckett. Doncs aquesta notícia, directament del ministre, a l'Oriol Pla l'ha enxampat sorprès, incrèdul, i a més, allà al bell mig del Festival de Sant Sebastià, on està presentant una pel·lícula.
1: Que sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, ella era de Barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, no vols dir? Jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? Us voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Ben bé, el que ha dit és que està molt sorprès. Totalment. Això.
2: Bé, l'Hurtasson també et fa estar una mica com si estiguessis a casa, no?
0: Sí, et truca i diu, Oriol, tal.
2: Exacte, sí, ja està.
0: Doncs a Gola, que mira, tinc aquí la dada, el 21 d'octubre torna a representar-se, en aquest cas a la Sala Beckett, per si voleu anar a veure aquesta obra de l'Oriol Pla, que ha creat conjuntament amb en Pau Matas.

0: els experts. ICAT.
1: Tenim nou material musical. Escolteu, escolteu. Aquesta qui s'endim és la Venus, que a principis d'any publicava el seu últim treball Mai vista trista, amb cançons com la que s'endim, Qui s'enamori perd. És un material que li agrada molt a la Laura.
2: M'encanta aquest disc. Escolteu, s'ha d'escoltar més. És que és com que ja ha caducat, saps? Ja anem tot tan ràpid que a principi d'any em sembla que fa una eternitat. Aquest disc no s'ha escoltat prou.
1: L'anem punxant, aquí a la Valèria Saurí. Doncs avui treu nova cançó i a més s'apropa noves sonoritats transalpines. La cantant de Sabadell publica la cançó It's Hard to Be So Funny i ho fa amb col·laboració de ETT, és un artista de Milà. És una cançó que obre una nova etapa per la Venus, molt lligada a les connexions que ha forjat amb l'escena alternativa italiana, arrel d'un camp de composició que va fer a Puglia el 2025.
2: No, mira, hi ha anat tan bé que Siderland s'han pogut copiar una cançó d'un grup italià que va descobrir la Venus.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Les
2: sí,
1: dues
2: sí.
1: Artistes barregen català, italià i anglès en una cançó desenfadada i irònica sobre la càrrega absurda que suposa sentir-se una persona especial, exòtica i interessant. Vols sentir la Valèria?
2: Sí, sisplau, sempre.
1: Va.
3: Hola, experts i expertes, com esteu? Aquí la Venus, que ara fa dies que no us dic res. Us porto un single de coalició italiana, catalana-italiana. Una d'aquestes col·laboracions que us aniré presentant, i aquesta és la primera, It's So Hard to Be So Funny, i que, com diu el nom, parla d'aquesta cosa exagerada, bastant hiperbòlica, de la dificultat de ser tan divertida, tan fantàstica i tan original amb aquesta ironia, doncs això, la dificultat que té en el món d'avui en dia. I res, espero que la gaudiu molt i ens veiem a la propera. Una abraçada. It's

0: Top 5.
1: Top 5 de cançons infectes que parlen de Barcelona.
2: Cançons que, de veritat, no sé com es van fer. Ja us avanço que totes han passat un cop o un altre pel Worse Than Ever. En el número 5, Barcelona, Barcelona.
3: Barcelona, Barcelona, si tu vens a treballar, sempre és bona.
2: Sardana de fa mil anys, en la que Luis Aguilé, us sonarà perquè és aquell de... És una lata...
4: Ah, sí que em sona.
2: Doncs sí, aquest home...

0: En el número 3, Barcelona s'il·lumina.
1: Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries.
0: Cançó d'aquelles per intentar que la gent comenci a posar la llum de les llanternes, dels mòbils, els concerts de búhos... Però podríem dir que no ha passat a la història ni pels fans de búhos. A la resta, bé, no cal que us diguem què us sembla, no? En el número 2, Barna.
1: Barna.
0: Sabeu qui és? És en Bruno Oro, en la que l'actor i cantant aquí no saps si fa un sketch o un tema musical. Primer va fent així com de crooner, com si fos així rotllo Sinatra, però intenta fer una mena de New York a la catalana i acaba dient-li a la ciutat Barna en un tema fet, a més, tot en anglès. Calia? Jo diria que no. I en el número 1 és evident que havíem de posar aquesta cançó. Sí. Barcelona, de l'Ed Sheeran. I és que fer cançons de merda a Barcelona ja és trist que les fem els d'aquí. Però que a sobre vingueu a fer-les les de, els de fora, ja, això ja és per plegar, eh?

0: Concerts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Abans que es renovi la cartellera...
2: Mira, justament és que aquest és el motiu pel qual he hagut d'anar a veure El Cirqueridor corrent i de pressa, perquè van saber, calla, que a partir d'ara tot serà la bola negra. Exacte. I ja hauré que haurà caducat això. Per tant, anem a parlar del Cirqueridor.
3: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... La gente de la peli sabe que... Sabe que eres mi padre.
1: Que per ser aquesta escena ha explicat en Sorogoyen que la...
2: No m'ho trepitgis el guió, tio.
1: Ha explicat que és una escena que a la gent li agrada.
2: A la gent li encanta, bueno, per un motiu que procediré a explicar-vos ara mateix amb l'ajuda d'en Roger, perquè en veritat tampoc ho tinc tan clar, que és que Sorogoyen ja no és el primer cop que ho fa, però fa servir un mètode de tant en tant, quan a ell li sembla, que és improvisació pura dels actors. O sigui, aquí hi ha un moment, o sigui, aquesta primera escena en què Javier Bardem i Vicky Luengo, els seus personatges, es troben en un bar i estan moltíssima estona parlant, que de fet jo estava al cinema pensant, però aquesta escena quan porta? O sigui, jo estava enganxada, a la conversa, però pensava, porten molta estona en aquest bar. I clar, ho he entès tot quan m'ha sortit aquest clip de la Vicky explicant com va funcionar aquest rodatge.
4: Y el coche me dejó como a dos calles del restaurante. Entonces yo fui caminando por la calle ya sin saber si esa parte estaba siendo grabada o no. O sea, imagínate el delirio. Entonces yo entré al restaurante y dije, oye, creo que hay una mesa reservada a nombre de Esteban Martínez. Y en ese momento vi levantarse a Javier. Recuerdo que el corazón me iba a 2000.
5: ¿Cómo estás?
4: Bien.
6: Y una vez ya damos acción, fue una experiencia que no he vivido nunca, claro. Es la vez que menos he dirigido en el sentido literal de la palabra.

0: Porque no... Ya está, una hora y media y a ver qué hacen estos dos.
1: Si t'interessa...
2: Però si va ser una conversa improvisada.
1: Si vols, Laura, l'Albert Serra fa fet pel·lis senceres, així, eh? Vull dir perquè també us hi llanceu en el seu univers.
2: No, clar, és que a vegades no vas a investigar com s'han fet les pel·lícules i quan et donen aquestes dades, flipes.
3: Jo sóc la Vicky i, clar, el Bardem imposa.
2: O sigui, no.
3: Tiarraco que pensa.
2: És que l'experiència de...
3: A veure què em diu aquest home i què em fa.
1: I aquí fa de capullo, eh?
3: I a sobre.
2: Bueno, a veure, anem a parlar de Javier Bardem, perquè una mica el meu point de, després de veure aquesta pel·lícula en què jo entro de ple, diguem-ne, en el personatge públic i cinematogràfic de Javier Bardem, perquè jo fins ara sabia que Javier Bardem pues, era el marit de Penélope Cruz, que era un senyor que a les nostres mares, en general, a nivell generacional, els encantava. I que jo sempre havia pensat, pues jo no sé per què us agrada tant aquest vell,
1: no, però si jamón,
2: no
1: és
2: ni guapo ni res.
1: No l'has vist?
2: No he vist cap pel·li, Bardem, no he vist res. I jo simplement el veia a les revistes de premsa rosa i pensava, però aquest vell, tio, per què els agrada tant? Pues sí, no és ni guapo ni res. Bueno, he canviat d'opinió, nois.
3: T'has enamorat de Bardem, eh?
2: Després de molts anys, jo crec que és un part de fer-se gran. Clar. I de madurar, perquè clar, jo amb 12 anys, quan sentia aquests comentaris, jo no podia entendre els codis del que és sexy i el que no és sexy, m'entens? No tenia la suficient experiència vital. I jo ara, després de veure aquesta pel·lícula, dic, ho entenc.
3: Estàs sent l'home amb el Bardem ara, eh?
2: I get it. Evidentment, molt gran per mi aquest senyor, vale? Vull dir, no passaria mai res. Però sí que entenc el sex appeal del Bardem. Que és el que dèiem ahir, que ja se'n va començar a escapar perquè estava molt emocionada, que és que hi ha hagut molt de rebombori. Bueno, tampoc molt de rebombori, però hi ha hagut sempre el típic comentari de, ostres, la Vicky Luengo i el Javier Bardem, com pot ser que siguin pare i filla si no es porten tant... Sí que es porten tants anys, sí que es porten tants anys. Passa que estem molt acostumats al cinema que ens facin aquestes piruetes generacionals, que hi ha un senyor de 60 anys enrotllant-se amb una tia de 25 i em sembla normalíssim, però evidentment la cosa més natural que poden representar Javier Bardem i Vicky Luengo són Vicky Luengo.
3: Es porten 21 anys.
2: Són pare i filla.
3: El Bardem té 57, la Vicky Luengo té 36.
2: Seria un pare jove.
1: Sí, però per la història lliga, oients, o sigui, quadra bastant.
2: Sí, exacte, i per la història lliga perquè, bueno, faig un petit... No és un spoiler molt gran, vale? Però una mica el context és que el Bardem és un pare d'aquests absent que va tenir la filla amb 21 anys, bueno, si féssim cas a la seva edat real, tampoc ho diuen, i després va refer la seva vida amb una altra dona, va tenir més fills,
1: sí,
2: etcètera.
1: Sí, però perquè com a jove director de cine es va enrotllar amb una actriu, digue'm també això.
2: Bueno, passa molt, no?
1: Sí, sí. A la ficció,
2: exacte. El que passa és que és una pel·lícula que barreja molt això, no? Com la realitat i la ficció, no la realitat dels actors i del Rodrigo Sorogoyen i companyia, sinó que hi ha aquesta cosa de la metapel·lícula perquè és una pel·li que va d'un rodatge, llavors ja vas veient que com es relacionen una mica la gent del món del cinema, que és el que més impacta, no? Hi ha molta gent que ha fet la crítica dient, ostres, m'ha remogut moltíssim perquè sóc una persona que treballa al món de l'audiovisual i he vist moltíssimes vegades aquestes escenes de conflicte, n'hi ha una de molt potent a la pel·lícula, que m'agradaria saber com la van rodar també, perquè potser també Sorogoyen va fer un mètode d'aquests estranys seus. Em vaig sentir incòmode. Però, clar, com a persona que no forma part d'aquest univers, tampoc em va semblar tan bèstia. Bueno, potser perquè ho tinc molt normalitzat.
3: Podeu descriure quina és aquesta escena?
2: És una escena en què, bueno, bàsicament el director acaba cridant i tractant fatal al repartiment, doncs perquè han de gravar una presa moltes vegades perquè passen coses i al final s'emprenya i diu, això sou professionals o no sou professionals, no? I ho fa de molt males maneres fins al punt de que bueno, hi ha gent de, no vull fer spoiler, però hi ha gent de la producció de la pel·lícula que pren decisions al respecte d'aquesta situació.
1: Jo vull que em diguis el teu parer sobre bàsicament dues coses. La primera aquesta, fins a quin punt, no? Una situació de feina, d'atenció, de rodatge, que comptes el temps i els diners que et gastes de l'empresa, que et paga la pasta, fins a quin punt doncs pots arribar a escridassar?
2: No ho pots fer en cap cas, és una falta de respecte i abús laboral, però és veritat que a vegades ha semblat, quan hi ha hagut gent que ha parlat d'aquesta pel·li, que només passa al món de l'audiovisual, i jo crec que ho tinc tan normalitzat en molts altres àmbits que tampoc em va semblar una cosa extraordinària. Evidentment que detecto la violència i detecto l'abús de poder i em sembla fatal, però penso, i això també passa en un estudi de ràdio.
3: Home, i tant.
2: I això també passa en un supermercat.
3: I en un hotel, vull dir, això passa a qualsevol ambient.
1: I l'altre...
3: En el moment en què hi ha una posició de poder i una que no ho és, i tu l'exerceixes malament, doncs passen aquestes coses.
1: Però aquí, en aquest cas, és un geni que té Òscars.
3: No, clar.
1: L'altre tema, Laura, per mi cap dalt, que no se n'ha parlat tant. Fins a quin punt creus que una persona, un home, pare absent, geni, que maltracta i escridassa la genital, fins a quin punt pot fer les coses bé, encara que sigui ja l'últim terç de la seva vida, pot fer-ho bé.
2: O sigui, m'encanta que m'estiguis entrevistant respecte a la meva opinió d'aquesta pel·lícula.
1: Sí, és que cadascú diu una cosa diferent sobre aquest tema.
2: És que jo ja us vaig fer ahir el petit spoiler de que a mi realment el que més m'ha commogut d'aquesta pel·lícula i el que més m'ha afectat personalment per la meva vida, bàsicament, és la relació entre el pare i la filla. O sigui, a mi el que em fot negre, i suposo que per això connecto tant amb la Vicky, amb el personatge de la... Em sembla que... Com es deia? Com es diu? Emília. El personatge es diu Emília. Perquè hi ha aquesta mena de contradicció que em sembla superinteressant entre la tendresa que ella sent pel seu pare, que de cop i volta l'ha contactat després de moltíssims anys de no haver-la vist, l'ha decidit fitxar per una pel·lícula i ajudar-la en la seva carrera professional com a actriu, però alhora té un ressentiment majúscul d'aquesta persona, no ha fet absolutament res bé com a pare, ha tractat fatal a la meva mare, té uns records absolutament esbiaixats, perquè el tio es pensa que, bueno, que té com moments nostàlgics d'infància amb ella i com si hagués sigut un pare doncs, més o menys normal i haguessin convertit moments especials de la seva vida i ella el recorda com un monstre, no? Uh-huh. Llavors, penso que hi ha com molta inconsciència per part d'aquest tipus de perfil d'home respecte als records que tenen els seus fills sobre ells, i crec que mai és tard per intentar fer una mica de revisió i de reflexió. I hi ha diversos moments de la pel·lícula en què gent del voltant del personatge del director li intenta fer reflexionar sobre com ha estat realment la relació amb la seva filla, més enllà de que ara ja hagi decidit de cop i volta que li donarà un paper en una pel·li, saps? I al tio li costa molt i al final hi acaba arribant, Bueno, no sé, ja ho veureu si l'aneu a veure o si la veieu després quan la pengin a Movistar Plus, em sembla que serà, perquè és original de Movistar Plus, però vaja, que és una mica el que passava a Valor Sentimental, que veus aquells senyors que et fan una mica de pena perquè penses, hòstia, no s'ha enterat d'absolutament res, és flipant el nivell de discapacitat emocional que tenen, perquè estan absolutament enlluernats per altres coses, com la feina, l'èxit professional, la fama, no sé què, o altres vides que han construït amb altres persones, i de cop diuen, ah, que teniu una filla, Ah, que tenia unes necessitats quan tenia 7, 8, 9, 13 anys i no ara que ja en té 35 i que de cop i volta, doncs ja, ara que ja està tot fet, vaig jo a fer-li el favor de donar-li un paper en una pel·li meva i que es faci famós, encara m'haurà de donar les gràcies. A mi tot això, bueno, ja veieu que em posa tensa i crec que sí que tens l'oportunitat de canviar, la veritat. O sigui, crec que sí que tens l'oportunitat de redimir-te. Falta que et mengis l'orgull, encara que tinguis 57 anys, 68 o 80 i que demanis disculpes, que és una mica que esperes en tot moment de la pel·lícula. Quan aquest senyor es disculparà? Ja no només amb l'Emília, que és la seva filla, sinó també després d'aquesta escena que dèiem amb tot l'equip de la pel·lícula. Tampoc es disculpa. Va, perfecte, saps? Vull dir, tranquil. Ja et perdonarem, només perquè et donaran 80 milions de guardons, no?, per aquesta pel·lícula. En fi, podria estar fent una TED Talk sobre això.
1: No. A mi m'ha encantat la pel·lícula.
2: Durant 25 minuts, a mi també m'ha encantat. Penso que és que Rodrigo Sorogoyen és probablement ja ara mateix un dels meus directors preferits.

0: Instagram, però el que volem fer, Laura, és un subespai que te'l robem una mica a tu, que és música infravalorada. Us portem al nostre top grup, meu, del Roger, top de grups infravalorats del Sona Nou. Ho farem amb el ja clàssic format conegut com a...
1: Top 3.
0: I així anem més per feina. Històricament, hi ha hagut molts grups de música que han caigut a la primera fase del Sona Nou, a la primera de canvi, que és aquella fase en què envies la teva maqueta online i ja ningú et contesta. D'aquests no en conec masses, però sí que em vull centrar avui en grups que van arribar a la finalíssima i trobo que s'haurien de reivindicar.
1: Top 3.

0: recordes, Laura, del Salvatge Cor?
1: Doncs no, no, però ara m'està venint molt de gust escoltar-los, la veritat.
2: De quin any estem parlant?
0: Era l'any 2017 que van arribar a la final, aquesta gent de Mallorca que feien indie pop, però van caure derrotats pel senyor Oca. Tenien cançons com aquesta Meta Indies, aquesta cançó es titula Pel que fa al la-la-la de fer-se l'indie. A més, tenen col·labos bastant guapes, com per exemple amb el Pèsol Feréstec, per mi el grup més infravalorat de Catalunya. El tens al radar?
1: No, ja et dic sort que hi ets, Roger, perquè a vegades jo crec que necessitem porten, aquesta aire fresca porten, de la nostra vida.
0: 15 anys per mi sent el més infravalorat. Bé, doncs van col·laborar amb Salvatge Cor. O atenció a aquesta cover que us he triat, una cover dels Mishima.
3: Gent que fulguraven d'altres drones.
0: És el Llavors tu simplement dels Mishima, aquí versionat pels Salvatge Cor. Us porto els meus tres grups infravalorats del Zona 9.
2: Anem una pregunta, però, sí. Del Salvatge Cor, què se n'ha fet? És a dir, ja. Han seguit tocant o
0: sincerament,
2: van parar?
0: No, no en tinc ni idea i no ho he investigat.
1: Però,
0: no,
1: aviam, has fet un top 3 i has posat dos grups? Salvatge Cor...
2: No, estem en el primer.
0: Sí, això és una versió dels Mishima del Salvatge Cor. Sí.
1: I l'altra quin era?
0: L'anterior, una que m'agrada a mi, de Salvatge Cor.
2: Exacte.
1: Ah, molt bé.
0: De moment no ens hem mogut de Salvatge Cor.
1: Ah, sí, em pensava que hem avançat. Veig que no, endavant.
0: Sí, anem amb el 2.
4: Top 2.
0: Llorer es diu el projecte de la Laura Forner, que va arribar a la final de 2013, però caigué derrotada per Copa Lotus. Us en recordeu de Llorer?
2: No, gens.
0: Clar. La Laura era amiga meva de l'Insti, el batxillerat, però jo ja havia perdut el contacte amb ella quan va arribar a la final del Zona 9. El que és divertit és que quan jo la vaig conèixer i érem amics, a mi em sonava d'haver-la vist en el passat com a protagonista del videoclip d'Aire, la cançó del 3XL, que canta el Santi Balmes.
2: Sí.
0: La noia que sortia ballant era la mateixa.
3: Salta i crida. Vine a mi, celebra així
2: no
3: la vida.
2: No et sona,
1: mira,
2: això, eh?
1: A mi que m'estava explotant el cap, no és tant que la teva col·lega surti en aquest videoclip, sí. Que al final del videoclip ja sortia algú, sí. Sinó que no recordava la dada de que Santi Balmes era la veu d'aquest
2: disc. Jo tampoc. Escolteu-lo.
1: És que és molt fort.
2: M'ha patat molt el cap pel mateix motiu que la Laura. No ubicava aquí el Santi Balmes.
1: Clar, bueno, és que és com una mena de veu anònima, la que cantava les cançons del 3XL Dance.
2: Que fort.
1: I clar, de cop era gent que existeix, no?
2: Sí.
1: I que té altres grups com Santi Balmes.
2: Sí, i molt allunyats d'aquesta sonoritat, clar.
0: Doncs la Laura, que va ser artista abans que jo que la conegués, aquí ballant, i després que jo la conegués cantant. Ja sembla com si jo hagués sigut un parèntesi a la seva vida.
1: Bé, potser no et serà important a la seva vida,
0: sí,
1: Roger.
0: Però ho explico des de la meva perspectiva.
2: Clar.
0: Arribem al capdamunt del top amb una formació que sí, van quedar segons, amb tota aquesta llegenda de quedar segons del Zona 9, no van petar-ho gens, però almenys ells sí que van fer una cançó titulada així, Segons. Toc 1.

0: A veure, a més ha dit segons com es miri.
1: Molt ben trobat, molt ben trobat. Però aquesta cançó la vam treure després de cada segon.
0: Sí, sí, també hi ha grups que, malgrat no guanyar, doncs decideixen treure disc.
1: A veure, cal dir una cosa. És veritat que en el Sona Nou guanyar no és sinònim de que tot et vagi bé. És a dir, pots quedar segon o tercer i que et vagi bé. És aquesta mística que sempre hem comentat.
0: El segon i el tercer també els ajuden amb una bastant més petita part a gravar un disc.
1: Mira, 4.000 euros crec que era pel segon classificat d'ahir i 2.000 pel tercer. Vull dir que molt bé.
0: Recordeu, Laura, els Pulpopop?
2: Sí que em sonen. Mira, els Pulpopop sí que recordo perquè van venir a Blanes, potser per això també et sonen a tu, Sergi, amb un aniversari de la Colla Gegantera. Però estic parlant 2012, eh?
1: Mira, sí, és que el 2010 no van arribar a la final.
0: Us dic l'any, va ser exacte, Sergi, el 2010, que Pulpopop van arribar a la final i van perdre derrotats per la iaia. Aquests sí que els coneixem, eh?
2: Home, també et dic molt ben derrotats.
0: A mi, jo trobo que sempre se'ls va rebutjar. A mi també m'agrada més la iaia, però aquests, com que era el tren, un punt més excèntric del que crec que s'esperava el Sona Nou, i doncs això no van guanyar.
1: Ara seria una cosa a valorar, no? Aquesta excentricitat, segurament.
0: Us deixo una cançó que encara em poso avui en dia en una història d'amor, acaba amb desengany i dolor i et vols posar una cançó per animar-te, val? És aquesta.

0: ell té aquesta lletra?
1: No, ja, aquí és una mica una cançó que crec que la tornada és l'estrofa i el contrari. Eh?
0: Sí. T'anava a dir, però... me la quedo pel Borson Ever,
1: sí,
0: eh?
1: Si no, si te la vols escoltar sencera, i és l'única cançó de desamor de la història que t'insta a que si no et pots treure algú del cap, et tallis el cap.
0: Collons,
1: que,
0: val.
1: Escolta-te la sencera en un altre moment i si et serveix pel Borson Ever, això que guanyem.
0: Perfecte. Com fas por tu, no m'ha
1: és el meu top 3 personatges finalistes del Zona 9. Avui que ens hem despertat amb el nom dels guanyadors de l'edició 2026.
0: A mi m'ha servit, encara que sigui, per descobrir en Sandy Balmes cantant sí, Aire amb la Laura. Eh? Ha estat una descoberta
2: sí,
0: inesperada.
2: Sí, d'aquelles dades que, a més, després van perfecte per una sobretaula tirar-te el rotllo. Sabíeu que el disc aquell del 3XL que hi havia la cançó de Dutxet, que espero que també sigui del Sandy Balmes, ara m'encantaria de cop.
0: Hi
2: havia una cançó cantada pel Santi Balmes. Uau, m'encantarà dir això.
0: Anna, t'has d'escoltar aquest disc, si no el tens a...
3: Ja, ho veig que sí, perquè estic... A veure, espero representar una petita part dels catalans que suposo que no la coneixien.
1: I el remix del Xinxan, que també mola molt,
3: Ara ens la porto també, vinga.
2: Clar, és que això va ser un moment, Anna. És que ara ja no el pots recuperar, aquest moment de quan tenies 14 anys i anaves amb el cotxe, amb els teus pares, posant-te aquesta merda, tio.
3: No ho viuré igual, no?
1: I la meva amiga de l'INSI, que no té xarxes ni res, i fa més una dècada que no sé res d'ella, espero que vagi tot molt bé. Com la Vanessa del Boomerang. Era de Reus, per cert.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Tornem a parlar d'Helena, de Paris i d'Agamèmnon. O us pensàveu que en aquest programa deixaríem de parlar de l'Odissea i la Ilíada?
1: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia, i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per un destí fatal.
2: Soc Agamèmnon, soc Agamèmnon.
3: Tan bonica era l'Helena per organitzar tot aquest sidral.
0: La més bonica del món, segons el judici d'Afrodita, de l'amor i de la bellesa. El que sona de fons, ja ho he anat a veure, és el muntatge teatral Tot fent la vella Helena, que es va estrenar fa dues nits al Teatre Lliure de Gràcia, a Barcelona. Anem a pams, perquè aquí he trobat diversos salts. La cosa homèrica, si voleu, ja ens la saltem, perquè la poma de Paris i el rapte d'Helena ja el coneixem.
3: Tot això fora.
0: Anem a l'any 1864, que és quan es va estrenar l'òpera original, titulada La vella Helena.
3: Ah, anava a dir, aquí estava ben morta,
0: sí,
3: la vella Helena.
0: Sí, obra de Jacques Offenbach, que és el mestre de l'òpera bufa, i jo recordo fins i tot l'any 2001 haver anat a veure a l'Auditori de Tarragona la versió que van fer de Coll de Gom. Bé, doncs el que podem anar a veure ara no és ben bé la vella Helena, sinó és Tot fent la vella Helena. És una comèdia metateatral d'un grup de joves apassionats del teatre i nostàlgics i somiadors, decidits a trencar la lògica de la modernitat teatral i representar la vella Helena, i els hi surt com bonament poden. I a més, l'altra data és que la vella Helena va ser un espectacle pioner que els franctiradors, els pioners del teatre lliure, van estrenar el 1979. Per tant, ara, el 2026, aquests joves volen fer aquest homenatge al teatre català de sempre, intentant, de forma així una mica rudimentària, tornar a representar la vella Helena. Qui s'ha encarregat de destrossar el text original i dirigir-lo és en Miquel Mas Fiol, amb aquest repte que es representa al seu muntatge al mateix teatre, on, com us dic, els pioners del lliure ja van representar l'Helena original.
4: S'encàrrec va ser aquest, d'agafar la vella Helena i m'ha dit: Miquel, volen que facis una obra divertida, que agafis la vella Helena i la passis per la Tormitz. Estem intentant fer una cosa que és impossible, perquè en aquell moment tot estava per fer. Era l'època de les associacions, dels sindicats, de les cooperatives, no? I llavors, intentar tornar recuperant aquest esperit cooperatiu és delirant, perquè el món, darrerament, aquests 50 anys, ja tendeix a un individualisme imperant, i recuperar això és lluitar contra gegants, és anar contra direcció completament. Però per contra és agraït, perquè estem veient que sí que és possible.
3: Aleshores, se situa l'acció en el 79. Van vestits com el 79?
0: O? Bueno, van vestits com es vestien el 79, que és com es vestien al segle XIX els d'Offenbach. Però aquí cada personatge, cada actor fa molts personatges, i sobretot hi ha moltes digressions. Comencen representant la vella Helena, però van aturant, van fent més proves, es van barallant, es queixen de la precarietat del teatre, i hi ha molta estona que hi ha més digressió que no pas la vella Helena.
3: Carai.
0: De fet, hi ha la primera, perquè veieu que és una comèdia metateatral, hi ha la primera escena, de les dues hores del muntatge, quan portes un minut d'espectacle, i et diuen que Nau Albet i Marcel Borràs són uns nepo babies. Poc després caurà també el nom d'Aina Clotet. T'informen també que Lluís Pasqual està mort, i se'n foten de les companyies més avantguardistes, com ara José y sus hermanas o Agrupación Señor Serrano. Però sobretot els intèrprets d'aquest muntatge que podeu anar a veure se'n riuen d'ells mateixos. De fet, l'actriu que fa de Venus, ara que et deia, l'actriu que fa d'Afrodita aquests dies, és la mateixa actriu que porta 5 anys fent de petit príncep amb l'Àngel Llàcer i li tiren un bif continu a aquesta pobra actriu.
3: Per aquest motiu, eh?
0: Sí. També en un moment li diuen: tu ets una mica com el petit príncep Putilla, perquè com que fa d'Afrodita avui t'has transformat, eh? També diuen que estan farts de fer autoficció, de fer teatre documental, de fer teatre necessari, de treballar només a sales petites que diuen que paguen poc. De fet, una sala inventada, diuen que és la sala Tantaran Rates. Se n'enriuen també, sobretot d'elles mateixes, eh? Hi ha una actriu que es posa a ploriquejar perquè diu: per què la Laia Manzanares i l'Elisabet Casanovas han triomfat molt més que jo, que som més joves? A mi quan m'arribarà el meu moment?
3: És molt gamberra, no? Pel que veig.
0: Totalment, eh? Però és molt gamberra, però a la vegada no poden deixar de fer homenatges a Anna Lizaran, Juanjo Puigcorbé, Luis Omar, i veiem de fons a la pantalla vídeos, ara sí, de l'any 79, en blanc i negre, amb so de l'època, amb català ben parlat, ara que dèiem de l'accent de Barcelona, i els actors actuals del 2026 fent el mateix número davant de la pantalla, el mateix número de ball, el mateix número de cant. Jo he perdut una mica on està la diferència entre aquest homenatge i la paròdia, perquè qui fa d'Anna Lizaran, al final s'està com mitja hora enfodent-se, també, de la seva forma de parlar, la forma que té de moure's, eh?
3: Però
0: homenatge, també.
3: Aleshores, tu que ets tan fan de l'Ilíada, de l'Odissea,
0: de tot plegat... No, és igual, això.
3: Veure aquest treball així, que se'n va tant per les branques...
0: Sí, és que...
3: A tu t'ha agradat?
0: Sí, és que hi ha més digressió que no pas la vella Helena. Per això he dit que la cosa homèrica la deixeu per un altre dia, però fixeu-vos què està fent en cada moment cada actor, quin personatge Doffenbach interpreta o a quin actor català està homenatjant o se n'estan fotent. En alguns moments jo no sabia si era una cosa o si era l'altra. Bé, la teniu, també hi ha molta provisió cultural, ho diuen ells, humor anti-woke, també, humor de l'Holocaust, també hi ha bromes, ja ho veureu allà, i la teniu fins al dia 18 d'octubre. Ens han enviat un missatge també l'Elenc.
5: Hola, expert!
6: Hola!
5: Som el col·lectiu Miserable i us convidem al Teatre Lliure de Gràcia a veure Tot fent la vella Helena. Per què?
6: Perquè si us agrada l'ofici, l'artesania, el teatre com es feia abans.
7: Perquè si voleu veure una bona òpera o una bona obra còmica o un teatre musical o teatre de text, hi serà.
8: I perquè us fareu unes riures, unes rialles espectaculars, us passareu superbé.
9: Així que res, si voleu venir aquí a veure la vella Helena o no. És la vella Helena el que farem?
6: Potser... De la vella Helena original potser no hi ha gaire cosa.
10: Potser... En el Monti de tres deesses rivalitzen pel goig que fan.
11: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Parlem de llibres, anem a l'Anglaterra Oscar Wildiana. Perquè tenim a mans la nova edició, nova traducció de la novel·la clàssica al quadre de Dorian Gray, la història d'aquest jove que aconsegueix la joventut eterna, aconsegueix no envellir mai, a partir d'un misteriós pacte obscur pel qual el que envelleix és el retrat del títol i no pas ell, en Dorian Gray. A partir d'aquest element de pura fantasia es desplega aquesta història sobre la vanitat, la supèrbia, l'adoració que tenim per allò jove, l'obsessió pel cos jove i també el rebuig que sentim cap allò que envelleix, cap allò que mor. També un llibre sobre el capital sexual, crec que avui en dia faríem servir aquests termes, i sobretot un llibre sobre la hipocresia, el joc d'aparences de l'alta societat victoriana.
1: Per un moment, quan has dit l'adoració que tenim per allò jove, em pensava que parlaves de DiCaprio, però no, eh?
0: Bueno, sí, seria un Dorian Gray, sí, perquè la gent el segueix veient atractiu, la gent el segueix veient fascinant, però Dorian Gray...
1: Però la gent a ell no el veu tan jovenet,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, DiCaprio té una data de caducitat, com tothom. Aquí podem entrar en altres temes, amb el retrat de Dorian Gray. Jo vaig llegir fa anys, em va molar el seu moment. Jo sabia només una mica sobre l'escàndol que va rodejar el llibre i el seu autor. El que jo no sabia és que fins ara encara llegíem la versió censurada, ja que poc després que el relat es publiqués en una revista i després en format novel·la, es va endurir el codi penal anglès i es van començar a perseguir el que es va tipificar com a actes d'indecència flagrant, que per dir-ho ras i curt es perseguia la homosexualitat. Sentim el traductor, el nou traductor del retrat de Dorian Gray, que és el Yannick Garcia.
2: Wilde comença a censurar ell mateix el text per por, a suavitzar aquesta fascinació masculina que senten els altres personatges per en Dorian, sobretot el pintor, en Basil, i a disfressar-ho d'una senzilla amistat i admiració. De fet, el seu editor i tot el seu equip encara tenen més por de les represàlies i rebaixen encara més la tensió homoeròtica del llibre i eliminen frases o escenes senceres que en aquell moment podien ser llegides gairebé com una confessió. Podem llegir, és un Wilde menys filtrat, més sincer, més arriscat, i això canvia molt la lectura de l'obra perquè de cop entens que aquest desig, aquesta obsessió i també la repressió són el motor emocional de la novel·la i no només la decadència moral que és com ens han venut tots aquests anys. En anglès van haver d'esperar més de 120 anys a llegir aquesta versió i ara per fi ens arriba a nosaltres en català.
0: Jo recordo que després de llegir el retrat de Dorian Gray, em vaig llegir un altre volum que li tinc molta estima, que és la transcripció sencera del judici d'Oscar Wilde.
1: Però és un totxo, eh?
0: És, mai un totxo havia semblat tan divertit. Mai la transcripció legal d'un judici us podria entretenir tant, perquè es veu un Oscar Wilde com molt xulesc, molt divertit, molt irònic, responent al jutge, als advocats, també acotacions del públic, ah, brama, tal. Un llibre curiós a llegir, mai més he llegit una transcripció d'un judici, però em va agradar llegir-lo, excepte al final, molt desencoratjador, perquè, sí, Oscar Wilde va ser condemnat i empresonat per homosexual. Cal recordar-ho perquè a vegades la gent ho diu a mitges, no? Es diu que Wilde era un provocador, un escandalós, un pervertit, no, però no, no. Si va anar a la presó...
1: Va ser per això,
0: i poc després va morir, va ser per això. Doncs ara, gràcies a en Yannick Garcia, el traductor Abrenc, i també l'editorial Bernat Metge, podeu llegir el text, bé, anava d'original, traduït al català, però vull dir sense la censura. És a dir, ara hi ha obertament sensual i molt més queer.
2: Sí, durant molts anys es va voler llegir el Dorian Gray només com una història moral o com un conte fantàstic, com separat de la vida de l'autor. I avui és impossible no veure-hi tots els paral·lelismes que hi havia. De fet, ell ja havia tractat les mateixes idees sobre l'hedonisme, la relació entre l'art i la vida, la bellesa en ve alta, en llibres d'assaig previs. Aquesta novel·la presenta la mateixa tesi, diguem-ne, però des de la ficció. I el més trist és que al final Wilde va acabar vivint la seva pròpia història d'enamorament malaltís i de subjugació amb un jove Lord Alfred Douglas, conegut com a Bosie, que li va fer perdre el nord i que el va arruïnar econòmicament i també davant la societat. És a dir, fins i tot amb la versió descafeinada i dessexualitzada que s'havia publicat d'aquest llibre, el fiscal del seu judici va fer servir fragments del Dorian Gray com a prova de la immoralitat de Wilde. És a dir, la societat victoriana va entendre perfectament a qui feia referència la novel·la i, de fet, en poc temps, ell va passar de ser el convidat graciós i cotitzat a totes les festes a ser pràcticament un empestat social. I do my best to satisfy you You're exceedingly polite, and I think it only right to return a compliment.
3: You're exceedingly polite, and he thinks it only right to return a compliment. And language or abuse I never, never use, whatever the emergency, though bother it I may occasionally say.
2: Doncs ha sigut una experiència divertida i intensa, també. Wilde és un autor una mica perillós per traduir, perquè en una primera lectura sembla facilíssim de llegir, té un anglès molt modern, molt planer, però en realitat cada frase està pensadíssima. Té una ironia molt fina, un ritme musical, diguem-ne, i una capacitat espectacular per passar ràpidament del sarcasme a la tristesa en qüestió de dues línies. O sigui, la prosòdia és important, el ritme, i també el repte era trobar com el to just, no? No fer anar un català gaire encarcarat, però tampoc excessivament modern, que soni elegant, viu, i també una mica un punt decadent, una mica francesat, que és justament com s'expressava el món d'Oscar Wilde, no? I també era important saber transmetre amb certa gràcia els aforismes, les màximes, les sentències aquestes demoledores que l'han fet tan famós i que són totes subratllables i gairebé tuitejables, diríem. Crec que continua sent una novel·la molt moderna, no envellit gens, curiosament. Un text que menysprea tant l'envellir, no? Manté la seva frescor. I ens parla de la joventut, ens parla de la imatge, del culte a la bellesa, de la por de fer-se gran i irrellevant, no? De construir-se un personatge públic, és a dir, que és gairebé com una novel·la sobre Instagram, però escrita al segle XIX, no? I aquesta edició permet entendre millor qui era realment Wilde, i no només un autor culte i enginyós, sinó una víctima de la seva identitat i condemnat en vida en una societat que fins aleshores havia sigut bastant permissiva, val a dir, és a dir, que sempre que no saltessis a l'esfera pública, no? Però per aquest canvi legal la vida se li complica i molt, i crec que tothom el pot llegir. Sí, perquè el text és fresc, com deia, té ara una altra fundària, una altra profunditat, no? I podreu descobrir un Wilde valent, vulnerable, però molt contemporani.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Pregunto a l'Anna, què no t'esperaves saber avui?
5: Doncs mireu, nois, U2 o YouTube celebra 50 anys aquesta setmana. De fet, divendres sabrem doncs moltes novetats d'aquesta banda, perquè s'anuncia possible gira o possiblement trauran disc, perquè es veu que a l'estiu doncs van treure cançó i els fans doncs han començat a pensar que igual d'aquí ara per celebrar aquesta efemèride doncs tan rodoneta, no?, aquests 50 anys possiblement trauran disc.
1: Que no pensin tant els fans, que després passa el que passa. Les espècies també tothom es pensava que ronificaven i res. Vull dir que potser és una cosa molt comercial.
5: Doncs mira, Sergi, Irlanda ha pensat, com podem celebrar aquests 50 anys de YouTube?
1: Irlanda?
5: Doncs amb una moneda de 2 euros. El Banc Central d'Irlanda té previst llançar-la aquest divendres. De fet, serà una moneda commemorativa oficial dedicada al grup. De moment, encara no se n'han revelat doncs, el disseny. Podríem posar-li doncs, la cara de Bono amb les ulleres de sol o, vaja, si han de cabre doncs, els 4 membres del grup, segurament doncs, no hi cabrien, no, en aquesta moneda petitona. A veure, hem d'anar en compte perquè no és una fitxa de marxandatge, és una moneda oficial de 2 euros i serà de curs legal a tota la zona euro, però hi ha un matís. Encara no s'ha aclarit si n'arribaran exemplars a la circulació quotidiana o si es distribuirà només en edicions per col·leccionistes. Sí, sí. A veure, aquesta moneda de 2 euros per fer doncs, homenatge a YouTube doncs, s'oferirà en 2 acabats especials, un de més cuidat que el d'una moneda corrent i un altre encara més polit pensat per als col·leccionistes.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Són els Amics de les Arts i la Pegatina que ens canten aquest Ja no ens passa. Bon dia, experts. Avui és divendres 25 de setembre. Bon dia, Laia.
1: Bon dia, Sergi. Què tal? Bon divendres.
0: Bon divendres. Saps què vol dir que sigui 25 de setembre?
1: No.
0: Que és la misericòrdia. Visca Reus!
1: Visca Reus!

0: Després de celebrar Santa Tecla i la Mercè, avui és la capital del Baix Camp. Mira, ha estat per la de Reus i entra per la porta l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Home, bon dia.
2: Bon dia, Anna. Enhorabona per la teva reusanitat.
0: Exacte, perquè avui, a veure, ens has d'explicar bé això, però la fi d'aquest triumvirat de festes grosses primerenques de tardor al país.
2: Sí.
0: I ara seguici festiu, un dels més bèsties de Catalunya, perquè crec que hi ha el Vall d'en Pere, Joan Barceló, la Víbria, el Drac, el Basilisc, el Lleó, els Nans, la Molassa, els Gegants, el Carrasclet, el Vall de Cederes. Quants valls teniu a Reus?
1: És que aquests surten sempre per festa major, sí, sí, tant per Sant Pere, sobretot,
0: sí,
1: que al final és la festa així com més grossa, surten tots, i clar, és que és un espectacle.
0: Tu en formaves part d'alguna o no?
2: No.
0: Com que no?
2: Veure,
0: tu t'ho miraves, tu t'ho miraves.
2: Des de la part d'espectadora.
0: Sí. Molt bé, potser un vermutet, eh?
2: Hi ha d'haver algú que ho miri, també.
1: És molt xulo, eh? Felicitats a totes les misericòrdies, les coris, les colles i...
2: totes les reusenques en general.
0: Molt bé. Felicitats a tots els del Baix Camp abans, però el temps, perquè sembla que la misericòrdia arriba ben acalorada.
3: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre des de primera hora del matí. Al migdia farà més calor. Tenim un dia estiuenc, les màximes dels 30 als 35 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre, arribant o tocant els 36 o 37 graus. Una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor, encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
4: Bueno, escucha, és que no puc més.
0: No podem més,
2: no
0: ja
2: podem
0: de calor.
2: Més. Doncs, de calor!
0: Tot i que no faci gaire temps per portar roba de vellut, avui parlarem de fires medievals.
5: I el lloc és millor, de totes les maneres, és que s'aixaga la fembra, en dit blanc, ne pla i lent, i que estia l'home sobre ella, i que tenga ella...
0: Donem el tret de sortida a l'època de les fires medievals. Què, les fires i mercats medievals? A vosaltres, Anna, a Laia, us agraden les fires,
2: sí,
0: medievals?
2: Sí, a mi sí,
0: no?
2: A mi
1: jo
2: sí.
1: La veritat és que no gaire.
0: No gaire? No.
2: Doncs jo sempre, mira, sóc bastant partidària de comprar cosetes a les paradetes, perquè
0: sí,
2: sempre trobo que almenys t'assegures que està fet com de proximitat.
0: Ah, això sí, és veritat.
2: I d'altra banda també fer uns bons menjars, perquè trobo que s'hi menja molt bé, pots comprar aquests pans tan bons, pots comprar formatges, embotit...
0: Diuen... La Joana diu, ai, la coca de Perafita.
2: Exacte,
0: és
2: per
0: veritat.
2: Exemple, sí, ai, sí, sí.
0: Molta coca de Perafita, molt d'embotit bo.
2: Sí, formatges,
0: sí,
1: moltes olives, aquelles
2: olives. Sí, sí,
0: aquelles,
2: sí,
0: olives.
2: Sí.
0: En Nil ens comenta, la meva parella és com tu, Laia. Diu, es compra quasi tots els seus outfits a les botigues de les fires. Diu, ara una bandolera, ara una sabates,
2: sí,
0: ara un davantal, ara un,
2: sí,
0: vestidet.
2: Sí, sí.
0: Diu, no sé com no la contracten per promocionar.
2: Però és que passa que a mi m'encanta aquesta idea que t'asseguris això, que està fet a prop i que ho ha fet una persona que la tens allà davant i que, a més a més, això no ve de la Quinta Forca.
0: No hi ha un made in China en una d'aquests productes?
2: Normalment no, normalment.
0: No.
2: A veure, tot arribarà, eh? Però normalment no.
0: En Salva diu, jo no sóc gaire de fires medievals. Diu, si hem anat algun cop és pels nens. És veritat que fa pels nens, no? En
2: sí,
0: canvi, de videojocs, diu, n'he jugat un munt. Diu, els Age of Empires, els tres primers segur, la saga dels Seatles, també moltes hores de bici, Stronghold, aventures gràfiques com el King's Quest, i si ja entrem en jocs de rol, llista interminable.
2: És que fa molt per jocs de rol, també, la de mitjana. És aquest lore, saps? També per videojocs, però per aquest... I fins i tot jocs de taula, trobo.
0: Diuen Luis, a nivell gamer, jo és que era més de Civilization i Heroes of Might, amb màgic, que no pas de l'Age of Empires. Aquí hagués anat molt bé que hi hagués en Roger Saró per comentar
2: sí,
0: totes
2: dir,
0: aquestes
2: aquest
0: coses.
2: Sí, aquest malament.
0: Exacte.
2: Nosaltres no tenim ni
0: però
2: fava.
0: Però en Roger avui té festa. Per què? Doncs perquè avui és el seu aniversari!
2: Per molts anys,
0: Roger! Avui li han donat festa i ho està celebrant. Mentrestant, més oients en format àudio.
6: Fires medievals, en la meva opinió, vistes una, vistes totes. Ah, però Age of Empires m'hi podria estar tot el puto dia jugant.
7: No.
6: La veritat és que jo el que més jugava, perquè era el que més impressió em causava, eren els perses, perquè arribava un punt que podies fer elefants, que eren una barbaritat, i veure com els elefants en píxels derrotaven els altres exèrcits era una barbaritat.
7: Jo he sigut firaire molt de temps, bueno, de caps de setmana i així. I bé, un rotllete guai. Està bé, i poden fer alguns calarons. Aquesta és la meva relació amb les fires. El feien formatge i anàvem a vendre'l.
8: El meu pare és un formatge.
9: Em sento obligada a respondre aquesta pregunta perquè fa 10 anys que el meu company té una empresa que es dedica al món medieval en general, des de producció d'elements per pel·lícules, escenografies, musicitzacions, alguna xerrada d'escola, i per suposar té un gran nicho també en els mercats medievals, on hi porta diferents espectacles, decoracions aèries... En 10 anys han passat moltíssimes coses, la veritat. De fet, aquest any és la quarta edició que el meu company organitza una fira medieval a l'entorn de Sort, que és al costat de Cornellà del Terri, que és un bibib, i és el quart any on fa una fira medieval per plaer de gaudir amb els veïns i les veïnes del poble. Així que sí, el món medieval i els mercats medievals els tenim bastant a prop.
10: La capa posada va la
4: la música tota.
10: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: nosaltres tot és molt...
1: Passen 10 minuts del punt de les 7 del matí, sentim la cançó Televisió, que va unir Saxeni i Miqui Núñez. Avui us estem parlant de fires medievals. Per què? Doncs perquè comença oficialment la temporada.
2: Temps era temps, hi havia en un poblet medieval un baró de mala geia que tothom volia mal. Amb carrossa d'or i plata passejava...
1: Pensava que la cantaries tota.
3: No, si és molt llarga.
1: No. L'inici de la tardor ve lligat a les primeres fires medievals que s'organitzen a diferents punts de Catalunya. Fins a 3 fires se celebren aquest cap de setmana, repartides per el Pla de l'Estany, la Noguera i el Vallès Occidental.
4: Comencem per la fira medieval fantàstica a l'Oja de Banyoles, que se celebrarà des d'avui fins diumenge a la capital del Pla de l'Estany. L'esdeveniment, que arriba a la 18a edició, combinarà l'ambientació medieval amb un component fantàstic vinculat a la mitologia i a les llegendes catalanes. Això passa a vegades, que ho barregen una mica amb el tema bruixes, amb el tema encanteris, pocions... Trobo que es combinen bastant aquests dos temes.
1: També serà temps de fires de bruixes quan arribi sobretot la nit de la Castanyada.
4: Sí, és veritat, és que tot va lligat, tot va lligat.
1: Tot. La tardor sí que té aquest punt component, eh?
4: Mireu, en aquesta fira de Banyoles, entre els actes més destacats, hi ha l'espectacle inaugural Banyoles Ciutat de l'Aigua, també un torneig d'herois i una cercavila nocturna fantàstica i de foc, que acabarà amb un espectacle pirotècnic.
1: Això, a Banyoles, ara anem fins a Balaguer.
4: Exacte, la capital de la Noguera, avui comença l'Arpí a Balaguer medieval, al centre històric que acollirà un mercat medieval, un campament històric, oficis tradicionals, jo també, m'encanta quan hi ha el típic ferrer que està allà forjant, també quan hi ha, per exemple, els ceramistes que estan fent en directe, et fan a vegades cantis o
1: això implica també foc encès,
4: sí,
1: i aquella olor,
4: sí.
1: Aquella oloreta ja a llenya cremada.
4: També hi ha els que fan...
1: Fa tardor. No fa temps de tardor, però
4: no,
1: fa tardor.
4: No, els que treballen al Vímet, que a vegades et fan senalles o cistells,
1: sí,
4: també
1: sí.
4: És molt xulo, i molt educatiu, diguéssim, per als infants.
1: També
4: espectacles, música, activitats infantils, en una edició que enguany se centrarà en la nissaga dels Cabrera al Comtat d'Urgell.
1: Els Cabrera al Comtat d'Urgell? Jo els Cabrera els ubicava més aviat cap a la Selva Marítima. Jo no sé què englobava Cabrera, tot Catalunya?
4: Sí, hi havia diversos Cabreres, o aquests Cabreres van anar a fer
1: molt
4: mal
1: per d'arreu. Sí.
4: I ha setmanat al Vallès Oriental, tant demà com diumenge, i celebraran la seva fira medieval també, en presència també de cavallers, bruixes, juglars, artesans, no hi podien faltar, que prendran els carrers amb música i danses medievals, titelles, tallers, espectacles itinerants, oficis artesans, jocs de fusta, això també es posa molt, molt de moda, jocs de fusta, i un campament medieval. De fet, els visitants podran vestir-se d'època i participar en un concurs de disfresses medievals.
1: I a Lleida avui comencen a celebrar les seves festes de tardor. La soprano lleidatana Montserrat Seró, que crec que no té cap parentiu amb en Roger, obre aquesta tarda les festes de tardor de Lleida. Serà l'encarregada de fer el pregó, una de les 100 activitats que ompliran la ciutat fins dimarts vinent. Unes festes que aposten pel talent local i també inclouen la Fira Mos, que des de l'any passat substitueix la tradicional Fira de Sant Miquel. Des de Lleida ens en parla la Júlia Albàcar.
5: Un centenar d'activitats amb 50 entitats implicades i amb el centre històric com a punt neuràlgic on s'amplien i milloren els espais que acolliran les diverses propostes. Ho explica el regidor Xavier Blanco.
6: Mantindrem l'eix tradicional de la festa a les places de la Paeria, Sant Joan i Carrer Major, on tindran alguns dels actes més emblemàtics, però alhora reforçarem altres espais del centre històric. Plaça El Dipòsit tornarà a ser un dels punts neuràlgics

0: Compartir espai amb el segon Saló de l'Automòbil. La fira s'acaba diumenge i les festes de tardor s'allarguen fins dimarts, dia de Sant Miquel i festiu a la ciutat. Es tornaran a repartir dispositius per prevenir violències masclistes. Este cop seran 600 polseres i lligacues.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Les 7 i 18 minuts del matí, som els experts, això és ICAT, i qui sentim és la Kelly Clarkson amb aquesta cançó Stronger. És divendres i això significa que el dia també ve ben carregat de novetats musicals, començant per la nova cançó del Guillem Gisbert.

0: Si sí, fa tot just un parell de setmanes en Guillem ens presentava Entretén-me, avui ens llança Les coses anaven bé.
1: Una cançó que recorda els Manel més primerencs i que compta amb la col·laboració de Julieta Vidal de Les Alosa. La lletra parla de la incapacitat de reconèixer la felicitat mentre la vivim. Musicalment, Les coses anaven bé té sons de sintetitzador que fan pensar en algunes de les cançons de Damon Albarn i Goril·les. Guillem Gisbert, a més, ja té les primeres dates de la gira de presentació del seu nou disc, Entretén-me, que publicarà el 13 de novembre. Apunteu-vos bé la data. Arrencarà a Barcelona, a la Paral·lel 62, el 4 de març, i després passarà per Girona i per Reus. Avui es posaran a la venda les primeres entrades per la presentació d'aquest proper disc, així que afanyeu-vos.

0: realment, les aloses són a tot arreu, eh?
1: Sí, ara sí, tu.
0: Són increïble. A tot arreu. Les qui també treuen nou material avui són les al·lèrgiques al pol·len. Després d'avançar-nos algunes cançons del seu proper disc, com Apocalipsis Now o aquesta que sentim, Xangai, avui les al·lèrgiques van força fortes amb la cançó PPP.
1: Què poden voler dir aquestes sigles? Nosaltres hem començat a especular, sí. Puta premsa patriarcal, putos periodistes i productors. Escolteu-vos la lletra i ho deduïu, podria

0: gràcia perquè a la seva nova cançó Les Al·lèrgiques carreguen totes aquelles actituds masclistes a què s'han hagut d'enfrontar quan les han entrevistades als mitjans de comunicació, tot i que no només rep la premsa, també reben els programadors.
1: Hola, som Al·lèrgiques al Polen i us presentem PPP, l'últim avançament del nostre nou disc. Una abraçada.

0: escolteu tota la cançó i trobareu al final tot ple de referències, eh? Aquests entrevistadors, doncs, que els comenten coses que elles no els hi han acabat d'agradar.
1: Mireu, les al·lèrgiques actuaran a la platja del Bogatell demà a les 8 del vespre en el marc de la programació de la Mercè.
0: Més novetats.
2: Hola, experts, què tal? Soc l'Ernest Prana i per mi és un plaer presentar-vos Fotos de tardor, que és una cançó que vol reivindicar aquesta estació que a vegades queda perduda entre l'estiu i el Nadal i que sol ser escenari de petits moments quotidians d'amor, de nostàlgia i de moltes altres coses que ens acaben donant la vida. Així que espero que us agradi molt aquest segon avançament del que serà el meu segon àlbum, que espero que surti al març del 2027.

0: el sentiu és l'Ernest Prana, que fins ara ens explicava les seves històries vinculades sobretot a la paternitat. Ara ens llança la seva candidatura a Cançó de la Tardor. Ara ja hem entrat en un nou focus.
1: Sí, sí, ara ja
0: hem deixat les cançons d'estiu.
1: Però com que no ens en sortim amb les cançons d'estiu, anem a provar cançons de tardor.
0: Doncs aquesta fa farum a tardor, sí, es diu Fotos de Tardor. I avui també tenim nou àlbum de la Sofia Coll. La Sofia publica el seu segon disc d'estudi IDK, que inclou cançons com aquest superstar que ens va presentar fa pocs dies. Després de la seva participació al Benidorm Fest i d'uns anys de recerca artística, la Sofia torna amb un disc de pop electrònic i força surrealisme amb què l'artista reivindica explorar sense tenir por del que diran. Per cert, si voleu sentir totes les novetats d'aquest disc, ahir va estar al pausa amb l'Albert Miralles, per tant, podeu recuperar-lo.
1: I avui també es publica el disc dels 50 anys de la Bressola.

0: L'àlbum és un recull de diferents cançons nord-catalanes reinterpretades per artistes d'arreu dels països catalans. Entre d'altres, hi han participat la Maria Hein, Julien León, la Maria, Ferran Palau, Marc Pujol, Renaldo i Clara, en Triquell o Vitara. I, a darrere de tot plegat, hi ha en Pep Saula i l'Arnau Grabulosa.
1: Bon dia, sóc en Grabo i estic molt content d'haver participat en el disc de la Bressola com a productor i director artístic juntament amb el Pep. La veritat és que ha sigut un repte i reformular cançons tradicionals que han existit durant molts i molts anys i adaptar-les una mica a l'estil de cada artista. Hem tingut artistes molt diferents i aquesta llibertat artística a l'hora de triar també tots aquests cantants ha estat molt interessant perquè hem pogut jugar amb molts gèneres. Ens ho hem passat molt bé. Tots els artistes que hi participen són amics i amigues i hem fet, crec, molt bon equip entre tothom. I ha estat un projecte molt enriquidor on he pogut descobrir també cançons tradicionals que no coneixia i ha estat un projecte molt, molt xulo. En la veritat, o sigui que res, molt content i espero que escolteu el disc.
0: El disc es presentarà en un concert amb la mainada de la Bressola i la majoria dels artistes que hi han pres part avui a partir de les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Girona.
2: I acabem. Ens fixem ara en el que passa lluny de casa nostra perquè els que han anunciat nou disc són els U2.

0: Els irlandesos publiquen nou material després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre.
1: Aquest que sentim és el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic i on parlen del carnaval que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer single va ser Street of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton, Torn.
0: Nosaltres ara els qui sentim són Nil Moliner i Lluís Gavaldà. Quan no siguis a prop, uns quants anuncis i les notícies.

0: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
3: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
2: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
4: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT.
5: Que ningú et podrà aturar.
4: Una mirada diferent als videojocs.
6: Per aprendre, pensar i somiar.
7: I want to make you a spy.
8: When you're ready, Bond.
9: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
6: Passió pels videojocs.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
11: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
12: Són 8:15, per tant, fem un cop d'ull a l'actualitat general amb l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
13: Bon dia.
12: Què hem de saber?
13: Doncs que Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. El president ha convidat tots els partits al Palau de la Generalitat, però Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera, que arriba 2 dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA. Encara sobre educació, els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. El Departament d'Educació ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara les recupera per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. El curs que ve també s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts.
12: Et sentien de fons que ho celebraves, Laia?
14: Sí, és que he llegit, però, que seran decidides des del departament, cosa que no sé si m'acaba de convèncer, perquè cada centre té un context, no? I no sé si la mateixa lectura obligatòria és la més adequada en un poble del Ripollès que en un barri de Tarragona, saps?
12: Però que els nanos llegeixin sempre és bona.
14: Home, això sempre és bo, i que hi hagi lectures com semi-obligatòries o obligatòries o recomanades, perquè són bones lectures des de part del professorat, que és qui entén, em sembla una bona idea, no?
12: Com a prescriptor, no?
14: Ah, això mateix.
13: Sí, sí. El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats.
12: Ah, sí? Ah, no, no havien percebut ningú, això.
13: No, eh? La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont. Mentrestant, el govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar. I per cert que avui, si no hi ha sorpreses, a Lleida es prohibirà el burca o el niqab en espai públics. Si no hi ha cap canvi, hi votaran a favor 9 regidors del PSC, 5 de Junts i 2 de Vox. Una majoria suficient per aprovar la nova ordenança de civisme, mentre que Esquerra, el PP i Comuns ja han anunciat que hi votaran en contra. Aquesta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic. Una regulació que no és nova a Lleida, perquè el 2010 ja es va intentar prohibir el vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia en aquell moment ho va acabar tombant perquè considerava que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa.
12: Les 7:33, els esports.
13: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça debuta en victòria davant l'Efes Istanbul per 8 89 a 82. El jugador del Barça, Fermín, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, i Xavi Hernández debuta com a seleccionador dels Països Baixos amb un empat a un contra Alemanya. Zidane s'estrena avui com a seleccionador francès.
12: I quin temps tindrem avui?
13: Doncs avui tornarem a tenir un dia de ple estiu, al matí serà menys fresc i al migdia farà més calor, i pel que fa a les temperatures, doncs la majoria de les màximes es quedaran entre els 30-35 graus i podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre.
14: Déu-n'hi-do.
12: Les 7:34 minuts, seguim amb més música, la que ens ofereixen Kiko i Selena Gomez, It Ain't Me, i de seguida el que tindrem serà l'espai de l'endevinació. Avui ens ho posaràs complicat o no, Anna?
13: Depèn de vosaltres.
12: Vinga.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Ens donen 16 paraules, 4 línies de 4x4, i hem de fer grups de 4 paraules.
2: Si has de fer 4 grups de 4, quantes n'hi ha?
1: 16, ja ho hem dit al principi.
3: Ui, això és el
1: meu. Jo he trobat intendent, monitor i coordinador, que serien juntes, però, és clar, em faltaria una. No sé si posar menor.
2: No.
1: Per què no? Perquè menor va en major, creieu. Ah, no, ja l'hem posat.
2: No.
1: Intendent, monitor, menor i coordinador.
2: Menor, però què vol dir?
1: És el menor d'edat.
2: Però què?
1: Oh, merda, canvien una. D'aquestes quatre n'hi ha una que no és.
2: Menor.
1: Ser menor, no? Menor.
4: Sempre
1: no
4: passa això, eh?
1: Tresorer.
2: Sí.
1: A veure, provem.
3: No, tampoc.
1: Sí?
3: Coordinador?
5: Sí. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 7 i 38 minuts del matí tenim el xat dels experts ple de gent que felicita en Roger Saró, que avui no ens acompanya. Diu, una mica de colmo que tarragoní, com és en Roger, ha nascut el dia de festa a Reus. I li diuen, una mica de misericòrdia, pobre. Què més? Diu, un tarragoní que neix el dia de les festes de Reus, dius, ha d'estar patint una dissonància cognitiva de campionat.
1: Pobre.
2: Bé a tom això, perquè ara el que farem serà encertar aniversaris, morts, tot ple de referències amb data inclosa, quants anys fa d'aquestes efemèrides que ens comentarà l'Anna. És l'espai de l'endevinació. Jugarem tu i jo, Laia.
1: Perfecte, molt bé.
2: A veure qui guanya en aquesta competició, va.
4: Vinga, nois, començarem per un clàssic.
2: Oh! Sau, vaig per tu.
4: Oh, a veure, busquem quants anys hauria fet aquesta setmana Carles Sabater.
1: Va, espera, un moment.
2: No, això ha de ser ràpid,
1: No, hòstia, un moment, ja comptàvem, això...
2: 57.
4: Val, 57 al Sergi.
1: Sí, i 60.
4: 64 anys.
2: 64, punt per Laia.
4: Va néixer el 1962 i va morir l'any 1999. Ara busquem l'edat d'un cantautor de Sabadell bastant imprevisible.
6: Oh, benvinguts, passeu.
2: Albert, clar.
4: En Cisa. Posem aquesta versió perquè precisament ahir va fer 78 anys Jaume Cisa, però quants anys ha fet aquesta setmana Albert Pla?
1: Quants anys dit en Cisa?
4: 78.
2: Sí, però que l'agafes com a referència?
4: Sí, era un pèl més gran, en Cisa.
1: Sí. Clar, sí.
2: Albert Pla deu tenir 64.
4: 60 anys ha fet aquesta setmana.
1: Pobre.
4: Ara busquem l'edat d'una cantant que és d'aquí, però que no us sembla perquè de cançons en català només té aquesta.
7: Que jo sé que nascú per ser milionària.
1: És veritat que és el mateix dia que en Roger, sempre ho diu.
2: Aquesta té 34.
4: Espera, 34 al Sergi, Rosalia.
1: Sí, jo dic 36.
4: Doncs punt pel Sergi, perquè n'ha fet 30... Avui en fa 34, de fet.
2: Toma, clavada.
1: Caram, nen.
2: Això hauria de costar doble.
4: Ara busquem quants anys va fer dilluns aquest uruguaià tan estimat pel programa.
8: Cada uno da lo que recibe.
2: És el Drexler, no?
4: És en Drexler. Quants anys va fer dilluns Jorge Drexler?
1: Jo et dic 56.
2: 56. Jo dic 52.
4: 62 anys.
1: Que els porta.
4: Ara passem a saber quants anys ha fet aquesta setmana Avril Lavigne.
1: Ui, aquesta no sé ni quina cara fa.
2: No? Home, sí.
1: No.
2: Va començar molt joveneta, però... Va començar joveneta, després li van perdre la pista.
1: Jo et dic 40.
2: Ostres, vas bé, Sí. 44.
4: 42 anys. Aquí està.
1: Hòstia, és el mig.
2: Un punt per cadascú. Anem 3 a 3, Laia.
4: Vinga. El següent personatge va estar molt d'actualitat la setmana passada. Doblet el proper mes de juliol a Barcelona i avui busquem quants anys ha fet el petit dels Gallagher, el Liam. Ah, o Liam.
2: Sí, el Liam.
4: Com es diu aquest? Liam.
1: Sí. Jo dic 49.
2: Jo dic 54.
4: Ostres, 54 anys, clavats.
2: Home! Porto 2 clavades, Sí. I això no es valora.
4: Ara seguim amb Bruce Springsteen. Dimecres va fer 77 anys, ja ens ho va explicar la Laia al miniquiz, però
2: 77.
4: Aquesta setmana també fa anys un dels seus àlbums, aquest. De Bruce Springsteen, que inclou aquesta cançó i una altra que dona nom al disc i que es diu Màgic.
1: El 15è, i va començar... Jo dic que és del 2002.
2: Hem de dir l'any...
1: L'any del disc.
4: No, però, que vulgueu, no passa res. Jo tinc apuntat els dos.
2: Val, doncs jo dic que és del 2007.
4: És del 2007, Sergi,
1: ostres,
4: Sergi,
1: què fas?
4: Clavat, fa 19 anys aquest disc.
1: Com pot ser?
4: Vinga, ja que estem amb àlbums, volem saber quants fa d'aquest disc que va sacsejar el rock dels 90.
2: Entertainers. Això és Nirvana.
4: Sí, heu reconegut l'àlbum?
2: Smells Like Teen Spirit.
1: 95.
2: Això és Nevermind, no?
4: Nevermind, molt bé.
2: La quan, quan has dit?
1: 95.
4: Sí, del 95,
2: sí,
4: val?
2: Sí, 92.
4: Del 91. Fa 35
1: Sergi,
4: anys.
1: M'estàs apallissant.
2: Què t'està passant, Laia?
1: Que ets més vell que jo, ja t'ho diré.
2: Sí, ara quedarà com si fos molt més vell que tu.
4: Ara busquem l'any de publicació d'una cançó que ens toca una mica més de prop.
9: Estic en una boy band. Estic en una boy band.
4: S'ha reconegut, eh?
2: Home, sí. Manel.
1: Jo dic
2: Manel.
1: Que això és... 2018.
4: 2018 per la Laia.
2: 2015.
4: 2019, fa 7 anys
2: bé,
4: de boy band.
2: Laia, bé.
4: Molt bé, Laia. I ara busquem l'edat d'un mite dels teatres.
10: Aquest panorama no m'agrada. Oh. Catòlic, de missa, xernego,
4: oh,
10: del Barça. Així no es
4: Paco.
10: Pot anar pel món.
4: Ai, en Joan Pere.
10: M'aprenia tots
4: quants
10: els
4: anys creieu que ha fet aquesta
1: gran dot, en Joan Pere?
2: Sí, Joan és incombustible, però ja té una edat, eh?
1: Mira, jo dic...
2: 80.
1: 78.
4: Quants has dit, Laia?
1: 78.
4: Molt bé, clavat per la Laia.
2: 78, molt bé.
4: Anys. És del 48. Ara buscarem quants anys han fet aquesta setmana tres actrius molt conegudes a casa nostra. Comencem amb l'aniversari d'una actriu filla de pares exiliats a Buenos Aires que va arribar a Catalunya als 10 anys. Ha fet cinema, teatre, doblatge i ha sortit en moltes sèries de televisió. Sobretot a TV3, com a Estació d'Enllaç, El cor de la ciutat o El com si fos ahir.
1: No sé qui parla.
10: L'habitació que ho deu haver deixat tot xop i fet...
2: Ai, la Mercè Aranaga, no?
4: Molt bé,
1: sí,
4: Mercè Aranaga.
1: No sabia que era nascuda a Buenos Aires, així.
4: Sí.
2: Jo tampoc ho sabia.
4: Mira.
2: És que el cognom Aranaga és molt d'argentí.
4: No, bueno, clar, són d'aquí, l'únic que es van exiliar.
2: A veure, ens estàs preguntant l'edat.
4: Sí, quants anys creieu que va fer dilluns?
2: O deixes d'omplir-me el cap. 70?
1: 73?
4: 69 anys, i a prop més en Sergi.
1: Molt bé.
4: Ara busquem una altra actriu catalana de cinema, teatre i televisió. L'hem vista a Infidels, Gran Nord i Això no és Suècia.
11: Som nous.
1: Home, l'Aina Clotet.
12: Hola.
4: Molt bé. Quants anys va fer dimecres?
1: Mira.
4: Aina Clotet.
2: Jo dic
1: 42.
2: 40.
4: 44 anys, si aprova més la Laia.
2: Laia, bé.
4: És del 82.
1: Sabia que era un any amunt o un any avall meu i no sabia si era amunt o avall, era amunt.
4: Seguim ara amb l'aniversari d'una actriu protagonista de Mamífera, Frontera, Els dies que vindran i Casa en flames, Maria Rodríguez Soto.
13: Que ja està?
14: Sí.
13: Molt bé.
2: Que bé actua aquesta noia.
13: Sí. Vull que surti d'aquí.
4: Quants anys ha fet? 36. 36 per la Laia.
2: 39.
4: 40 anys.
2: Bé, bé, bé, bé.
4: 40 anys.
2: 8 a 6 de moment, eh?
4: Hòstia, 8 a 6, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Com anem?
4: Encara en queden unes quantes, però vaja, podem acabar.
2: No, no, era per si tenia marge.
1: Puc remuntar.
2: Val, val, val.
4: Ara busquem un actor de Filadèlfia mundialment conegut.
2: Will Smith.
1: Ah, mira'l.
4: Will Smith. Quants anys ha fet aquesta setmana?
2: 60.
4: De fet, avui
1: què dius, boig? Apa, això sí que ho encertaré jo. 49?
4: Ai, Laia, 58 anys.
1: Què dius?
2: Home, Laia, a veure, no sé.
4: Will Smith.
1: Fa dies que no el veig.
2: No, no, fa dies i anys, eh? Potser que no el veus.
4: Déu-n'hi-do.
1: Que jo tinc en Casillet allà al Príncipe de Bel-Air, saps?
2: No, clar, però sí, i filla meva, com fa el Príncipe de Bel-Air?
1: Ha crescut. Ja té cabells blancs, es veu?
2: Sí, sí.
1: Ostres, tu.
4: Ara busquem una actriu protagonista de La màscara del zorro i guanyadora de l'Oscar per Chicago.
2: Oh, m'encanta aquesta actriu.
4: A veure, quants anys?
2: Catherine Zeta-Jones.
4: Ah, sí. De fet, avui fa l'aniversari, igual que el seu marit Michael Douglas.
1: Ah, sí, que casual.
4: Ell en fa 82. I ella?
2: Ella és molt més jove,
1: eh? Sí.
2: 67.
4: Uau!
2: Hòstia.
4: Doncs nois, cap pels dos, perquè 57 anys fa.
1: Ostres!
2: 10 anys menys. 67.
4: S'heu passat una mica, eh?
2: És que hem buscat una mica de... No sé.
1: Que no fos tan greu el seu home.
2: Exacte, que no fos tan greu el tema, però bé, en fi.
4: Val, heu vist Harry Potter?
1: Sí, i tant, totes.
4: Sí, no? Sabríeu dir-me quants anys va fer dimarts l'actor que va interpretar Draco Malfoy?
2: Va començar... Com,
1: a veure,
2: com
1: si
2: un nen de, què, de 12 anys?
1: Sí,
2: com a...
1: tenia 14 o 15...
2: Jo crec que deu tenir 42.
4: 42 pel Sergi.
1: 48.
4: 39 anys.
2: 39 anys.
4: Heu fet molt gran, desastre, aquest noi, eh?
2: Sí. Va, fem l'última.
4: Vinga, va, que ja anem acabant. El següent personatge, que fa anys avui mateix, ha dirigit Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, Dolor y Gloria y Volver.
1: Almodóvar.
11: And the Oscar goes to...
4: Pedro!
2: Com va cridar la Penélope?
1: Quants anys fa Pedro Almodóvar? No en tinc
4: idea. Quants anys en fa avui? Quantes estelmes bufa?
1: Té una edat molt indefinida.
2: 76.
4: 76, per cert.
1: No, 73.
4: 77 anys, però va bé d'en Sergi. Bé, a veure, recompte.
2: Recompte. Tinc 11 punts, Laia 6 punts. Per tant, sóc un claríssim guanyador. Petons.
4: Enhorabona, Sergi.
1: Enhorabona, enhorabona.
2: Petons per mi, sisplau. Laia, recuperació. Va, Ginestà, feu-me petons, va. Gràcies. Mua, mua, mua.

0: minuts, 10 minuts falten per les 8 del matí i ara és el moment de participar, estimats oients, perquè els experts sou vosaltres els que escolliu l'última cançó amb què pleguem i diem adéu al programa. Ja sabeu que ho podeu fer a través del WhatsApp del programa.
1: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
0: Una tria que, com sabeu, fem a partir de...
1: l'efemèrdida!
2: Un 25 de setembre, com avui, de l'any 1979, s'estrenava a Broadway el musical Evita, d'Andrew Lloyd Webber. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never...
3: Saps que t'hi veig, en el paper d'Evita?
0: Mira, jo també m'hi veig.
3: És que sí? Sí, sí.
0: Si no fos que no sé ni cantar ni actuar, però a la dutxa...
3: És un detall sense importància.
0: Bé.
2: El musical, centrat en la vida de la líder política argentina Eva Perón, feia un any que es representava al West End londinenc, on va assolir l'èxit gràcies a aquesta música, que va trobar en l'ascens al poder i l'involucrament feminista d'Evita una gran història per ser convertida en musical. Sí, com sigui, Andrew Lloyd Webber ha estat un dels compositors de musicals més prolífics, a més d'una vintena de musicals representats tant al West End com a Broadway. Avui, a la tria de la cançó de les 10, us proposarem quatre cançons d'alguns dels seus musicals més coneguts. La primera, sí, és Don't Cry For Me, Argentina, d'Evita, i la segona és de Jesucrist Superstar.

0: Representada per primer cop
1: que ens agrada,
0: a Broadway l'any 71, aquesta òpera rock se centra en els darrers dies de la vida de Jesús de Natzaret i les seves disputes amb el deixeble que el va trair, en Judas Iscariot, acabant tot plegat amb la crucifixió del primer i el suïcidi del segon. O sigui, tot molt, molt,
1: tot
0: bé.
1: Molt bé.
0: Un muntatge carregat d'anacronismes per intentar transportar aquesta història de fa 2.000 anys a la vida moderna. Més musicals de Lloyd Webber. Aquí has d'anar molt amunt, per cantar això, Laia. Va. Acabes de matar un gat. Mai millor dit, perquè això que sentim és Memory, la cançó principal del musical Cats, que Webber va compondre basant-se en el llibre de poemes de T.S. Eliot, All Possum's Book of Practical Cats. No sé si és
1: complicat de dir, eh?
0: De fet, el musical quasi no té diàlegs. Cats és una celebració de la identitat, el perdó i la redempció a través de les particulars vides
1: d'aquests
0: felins. Els
1: gats una merda, però el musical és una guapada, eh?
0: Sí, els gats una merda. És una mica com el Rio. El Rio, una merda, eh? Molt bé, Laia. Acabarem amb el fantasma de l'òpera.
1: Oh, que bé.

0: altra de les obres més representades d'aquest autor és aquest musical basat en la novel·la clàssica de Gaston Leroux, que s'ambienta a l'edifici de l'Òpera de París durant el segle XIX, als soterranis del qual hi vivia un home misteriós i desfigurat que xantatja els propietaris per aconseguir el control de l'espectacle. Quatre cançons de musicals d'Andrew Lloyd Webber. Quina voleu que tanqui el programa d'avui?
1: Totes.
0: Don't Cry for Me, Argentina, de Vita, Jesucrist Superstar, Memory, The Cats o El Fantasma de l'Òpera. Nosaltres que seguirem endavant perquè, atenció, tenim el piromusical de la Mercè a tocar.
2: Visca!
0: I seran les 8 del matí. Recordeu, diumenge, al capvespre, un any més, esclata l'espectacle de música i foc de les festes de la Mercè.
1: Doncs, per tant, diumenge a les 10 de la nit, tota la platja de Nova Icària a gaudir en viu d'aquesta festa. A més, enguany, l'encarregat de seleccionar la música és el líder dels Oques Grasses, en Josep Montero. La ubicació, això sí, canvia, eh? Per primer cop se celebra a la platja en lloc de l'emblemàtica Avinguda Maria Cristina, que ara està en obres per facilitar la segona dinamitació de les quatre torres de Domènec i Montaner. Trobeu a faltar el factor dron? Doncs sapigueu que la realització del Trescat comptarà amb càmeres dron que s'alçaran a més de 100 metres per veure els focs artificials de ben a prop.
0: Ara, el que nosaltres i tots els oients ens preguntem és quines cançons punxarà en Montero dels Oques?
1: És molt bona pregunta, Sergi.
0: Gràcies. Mirarem d'esbrinar-ho amb el nostre mètode científic d'aprenentatge.
3: Torre experta!
0: Oients, mireu d'encertar quina cançó, una, almenys de les cançons que soni diumenge al Piromusical. Participeu al nostre grup de WhatsApp i potser dilluns, atenció, hi ha premi. Laia, tu per quina cançó et decantes?
1: A veure, són els Oques de Montero. Jo dic una de les més exitoses i més xules dels Oques, que és Cool.
0: Aquesta és l'aposta de la Laia. La Laia diu que en Josep Montero programarà Cool dels Oques Grasses. Tu, Anna, quina creus que programarà?
4: Molt bé, Laia. Molt bé. Jo et diria, a veure... La gent que estimo.
1: Fa molt per música, per fer musical, eh?
5: És la més escoltada, aquesta.
1: Sí.
5: D'Oques Grasses.
1: Molt maca.
0: En Roger, que avui no ha pogut venir, perquè ja ho sabeu, diu que ahir es va fracturar el Covid, però realment el que fa són anys, doncs tampoc ha volgut perdre's la porra experta del Piro Musical i ens ha enviat una nota de veu des de caseta.
6: Ei, hola, oients, què tal, companys? Jo aquí, a casa, amb aquesta lesió que m'he fet a l'avantbraç. Bé, jo voto la cançó Em dius que el nostre amor, de Toti Soler, versionada pel mestre astre intercomarcal i ídol de la plebs adotzenada, Quimi Portet. Ja està.
7: Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor els dies que vindran.
0: Com veieu, hem col·locat focs artificials a veure com sonaria, si
1: doncs
0: fos d'escollir.
1: Encaixa, encaixa.
0: Aquesta encaixa,
1: encaixa,
0: sí, sí. Quedo jo.
1: A veure, doncs, tu què votes?
0: Jo faig com el Roger, no dic que serà una dels Oques, que segurament sonarà, però no sé quina, i m'he inclinat per aquesta altra, sobretot pel títol, Focs Artificials.
3: Sentir qui tens més a prop.
1: Tu sempre que pots, Maria Jaume, eh? Si diguis una cosa...
0: Jo sí, què voleu que us digui? Recordeu, diumenge a les 10 de la nit, el Piro Musical, i dilluns a aquesta hora resoldrem la porra.
1: I recordeu també que només que una veïna de Barcelona tingui un gos que es pugui ofendre, només que cal que ho comuniqui a l'Ajuntament i ja tot es quedarà cancel·lat, eh? I a dormir, que l'endemà serà dilluns.
0: Una mica més de 2 minuts i seran a les 8 del matí, per tant, fem un cop d'ull al que més ha sorprès l'Anna, que com sabeu és qui ens busca les notícies de l'actualitat.
4: A veure, nois, heu somiat mai en ser futbolistes?
0: Mil vegades.
4: Mil vegades, eh, Sergi? Sí.
1: Mentre dormia no gaire, però desperta bastant.
4: Doncs mireu, l'Everton, que ara mateix és el 7è classificat de la Premier, us dona l'oportunitat de viure l'experiència. Si us interessa, no us adormiu, perquè l'oportunitat és per dissabte, que és quan es jugarà aquest partit benèfic contra el Liverpool. Us explico què s'ofereix en el paquet i després em dieu quan creieu que costa, doncs, tot aquest tinglau.
1: Pagant, s'havia de pagar,
0: Pagant, eh?
4: Sí, home, i tant. A veure, el dia abans del partit et podràs allotjar a l'hotel de l'equip, compartir àpats amb els jugadors i formar part d'una sessió d'entrenament. També podràs assistir a les reunions de l'equip i assistir a la xerrada de l'entrenador abans del partit. Evidentment, tu aquí, calladet, eh? No pots
1: clar,
4: res.
1: Clar, home.
4: El dia del partit arribaràs amb l'equip, viuràs l'ambient previ, seguiràs l'escalfament a peu de camp, t'asseuràs a la banqueta com a membre honorífic i a la banqueta, clar, no hi seu qualsevol persona, vull dir que això es paga també, eh?
1: Sí.
4: A veure... L'experiència no inclou jugar al partit. Tu pots entrenar,
0: seure
4: amb l'equip, però evidentment tu no jugues aquest partit.
0: Però clar, és veritat el que diu la Laia.
4: Tu no jugues.
0: Perquè en el somni tu jugues bé, aquí no.
4: Exacte. El paquet també inclou equipació personalitzada, acreditació, una samarreta signada, accés preferent al partit i entrada a la celebració posterior amb jugadors i entrenadors. Que, escolta'm, igual no pots jugar al partit, però sí que pots celebrar-ho. Vull dir que la festa
1: total,
4: després
1: total.
4: És molt important.
1: Hosti, això trobo que hauríem de fer cada setmana.
0: Perdona,
1: amb una persona diferent.
0: I quedem-nos amb el detall que ha dit, el partit és Everton-Liverpool. És a dir, perquè ens fem una idea, és com aquí un Barça-Madrid.
4: Sí,
0: eh?
4: Sí.
0: És rivalitat màxima.
4: Però ara us dic que és de legends, vull dir, d'exjugadors del Liverpool.
0: Doncs encara millor. No, encara millor. Molt
4: quan pagaríeu?
1: Però no compta.
0: Ah, quan pagaríem? Ui. En euros o en lliures?
1: En euros.
0: En euros,
4: el que vulguis, ho tinc escrit.
0: 1.000 euros.
1: Home, quan pagaríem jo quan la gent... La gent no, està molt boja.
0: Jo he apuntat el que crec que deu costar, això.
1: Jo pagaria...
4: 1.000 euros,
1: Jo pagaria 300
0: més,
1: euros.
0: Més. No, més. M'he quedat molt curt.
4: Quan us digui el que costa...
0: 15.000 euros?
4: 25.000 lliures, 30.000 euros!
1: Què dius? Em sembla molt injust, perquè això és una cosa molt classista. Trobo que tothom té dret a poder ser fan d'un equip i, per tant, hauria de ser gratuït i per
0: el
1: sorteig.
0: El futbol cada cop és més classista.
1: Per sorteig.
3: Ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Amb tota l'energia dels Offspring, amb aquesta cançó de Kids Are All Right, comencem una nova hora dels experts. Avui és divendres, són les 8 i 2 minuts del matí. Ens acompanya l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: I la Laia Vidal. Bon dia, Laia.
2: Bon dia, Sergi Vives. Què tal?
0: Molt bé. Mira, els experts ens estan dient cançons que creuen que sonaran al Piro Musical escollit pel Josep Montero. Ens diuen cançons com, per exemple, Sang en el Fang, de Santa Rita, ens diuen Gustau, la Núria, Miami Beach, dels Lacs en Busto, en David Sarnalona, de Svetlana, o en Ferran, els Rostolls de l'Angelina d'Un Papa. Mentrestant, l'Aina ens agraeix que haguem posat els Offspring. És veritat que tenen uns quants anys, però és que ens agraden moltíssim.
2: Home, tant, tant, sí, està bé.
0: Ara el que hem de fer, però, és parlar-vos de teatre i, atenció, molt atents, oients, perquè us regalarem entrades. Aquesta setmana s'ha reestrenat al Teatre Gaudí de Barcelona Els Plans i ja podeu demanar una entrada doble per la sessió de dijous que ve, dia 1 d'octubre, a les 9 del vespre.
2: Exacte, és una comèdia en què, Sergi, t'hi sentiries molt identificat, perquè parla de famílies i de copares, eh? Aquesta mena d'amics forçats, que són els pares i mares dels amics dels nostres fills i filles,
0: sí.
2: Però que, en el fons, parla també d'amistats, de la vida frenètica que portem avui en dia.
0: Vida frenètica? No sé de què parles.
2: Oi? Una obra en què dalt de l'escenari us hi trobareu ni més ni menys que Llorenç González, Judit Malet, Roger Cantos i, atenció, Núria Deulofeu, la nostra ex-reportera teatral dels experts, que ha volgut enviar-vos un missatge per tots vosaltres.
3: Experts i expertes, quina il·lusió que vulgueu venir a veure Els Plans. Els Plans és una comèdia que ja vam fer l'any passat, que tornem a estar al Teatre Gaudí, estarem fins al 8 de novembre. Està escrita per Iago Alonso, que és un dels creadors també d'obres de teatre com La pell fina. I l'altra coautora és Eva Mor, que és la que acaba d'escriure juntament amb altres guionistes la sèrie Gènesis, que està ara al 3CAT. Vull dir que són dos pedazo guionistes i dramaturgs que han escrit aquesta comèdia. De què va Els Plans? Els Plans va de dues parelles que tenen criatures, que les criatures són molt amigues. I aquestes parelles, doncs, al final s'han fet amigues per sobreviure, perquè avui en dia tenir fills és molt complicat i hi ha parelles que són molt més actives i que els agrada molt anar a PortAventura i anar a fer mil viatges amb velers i gastar-se una pasta, i hi ha parelles que no tenen aquest pressupost i que necessiten fer coses més calmades i que potser són molt maldestres intentant evitar els plans que no volen fer i comencen a dir mentides. I ja se sap que una mentida en una obra de teatre funciona molt bé. O sigui que us esperem per parlar de les afes, de les criatures, de la maternitat, dels amics i de, sobretot, dir-nos les veritats a la cara. Teatre Gaudí fins al 8 de novembre.
2: Doncs, com et en Sergi, ja podeu demanar-nos al WhatsApp del programa al 638-684-565 una entrada doble per anar a veure Els Plans al Teatre Gaudí dijous que ve, dia 1 d'octubre.
0: Atenció, perquè serà per vosaltres aquesta entrada. Els tres primers que ens envieu un missatge demanant-nos aquestes entrades, doncs la rebreu. Ara, però, el que hem de fer és parlar-vos una mica de somnis. Això que sentim és la cançó novíssima del Sexeni, es titula així Malalt de Somnis, i és que avui precisament, no sé si ho sabiu, és el Dia Mundial dels Somnis. Mira, el que ens parlava ara fa un moment l'Anna, aquest somni de ser futbolista.
2: Ai, sí.
0: No confondre el Dia dels Somnis, no el Dia Mundial del Descans, ni de la son, és el dia de somiar.
2: Sí, no sé si sou dels que recordeu els somnis o dels que quan tothom explica què ha somiat us heu de quedar callats perquè no en podeu dir res.
0: Sí, sóc aquest.
2: És que no us preocupeu, és normal, tant una cosa com l'altra. Sí que és veritat que hi ha diversos factors que afecten el fet de recordar o no recordar un somni. Ja sabeu, que quan dormim passem per diverses fases, però és durant la fase REM, que en anglès és allò dels moviments oculars ràpids, quan hi ha més activitat cerebral i, per tant, els somnis, doncs, són més intensos, són més fàcils de recordar. Doncs mireu, un factor que intervé molt en el fet de recordar el somni és el moment de llevar-nos, és a dir, quan et lleves. Durant una nit de 7 o 8 hores, posa-li, podem passar per fins a 5 fases REM, és a dir, que podem tenir fins a 5 somnis diferents en una sola nit. Si en algun d'aquests períodes sona el despertador o senzillament tenim un microdespertar nocturn, és més fàcil que recordem el somni perquè l'hem interromput, podem dir.
0: Ah, i a més, si és el somni o el malson el que ens fa despertar.
2: Ah, també,
0: no?
2: Exacte, que et despertes sobresaltat, doncs també. A més, si no el recordeu, tampoc no és culpa vostra perquè sembla que el cos té un mecanisme de defensa per tendir a oblidar els somnis, per no confondre'ls amb la realitat, igual que passa amb altres espècies, altres animals, que també els passa, que també somien i perquè no es confonguin, doncs també els obliden. És interessant veure com els científics encara no tenen ni idea, almenys una idea clara de com funciona el mecanisme dels somnis, és a dir, no tenim respostes a preguntes com per què somiem coses tan estrafolàries o per què serveix somiar, sí que hi ha, però, alguns consensos, com per exemple que quan somiem, l'escorça prefrontal del cervell, que és l'encarregada de la lògica, del sentit crític, de l'ordre, està dormint bastant fondo. Per tant, tens una mica el que seria l'objectivitat adormida. Per això acceptem situacions absurdes com volar o com veure monstres, i això ens sembla el més normal del món. Ja us he dit que els animals també somien, o almenys alguns d'ells, per tant, que sapigueu que escolta. Això del somni seguirà sent una mica un misteri, però també és bonic que sigui.
0: M'agrada molt pensar que els somnis que tenim al caparró són una mica com ens els dibuixen els de Pixar a la pel·lícula del revés.
2: Sí, és veritat.
0: Saps?
2: Sí.
0: Que fan com una mena de postproducció cinematogràfica, saps?
2: Sí.
0: Molt xulo, això. Vinga, seguim endavant, que ja tenim aquí la Laura Grau. Bon dia, Laura.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estàs carregada de consells pel teu consultori que faràs d'aquí una estona, oi?
1: Com cada dia.
0: Així m'agrada. Vinga, sentim ara mateix els Xiula, que ens diuen t'estimo bastant.

estat comptant les faves i em surt un nombre molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Ahir em van votar com a president de la comunitat de veïns.
2: És veritat, enhorabona, Sergi.
1: De la meva escala.
2: Volia encromar-li el mort avui, en Sergi. Gràcies. És el típic que sempre es presta.
3: Pots dir allò molt de pel·li de és el menys dolent del sistema.
1: És el menys dolent del sistema. Estic molt il·lusionat.
3: També et felicita la Mireia, Sergi, que et diu president.
1: Aquest tofu, teta.
3: I en Déu que us va a parir, cabrón.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: 3 minuts i seran un quart de 9 del matí. Som els experts i ara tot seguit us hem d'explicar que la IA sembla que ha arribat ja a la literatura.
2: Sí, és que està corrent per xarxes el cas d'una, vaja, forta polèmica, diguéssim, a la literatura francesa, perquè s'ha acusat un autor canadenc haitià, considerat una promesa del gènere, de fer servir la intel·ligència artificial per escriure la seva primera novel·la. I clar, era un escriptor, de fet és exactament, us diré el nom de l'escriptor, perquè, mira, el Tellison Orelien. Doncs, a més, acaba de rebre el premi de novel·la de la FNAC, el primer de la temporada dels Guardons Literaris, per una obra que es diu C'était ça ou mourir, i sembla doncs, que això, que se l'acusa d'haver fet servir, en aquest cas, Clot, em sembla, o un aparell d'intel·ligència artificial, un aparell, vull dir, una empresa d'intel·ligència artificial, per haver redactat la novel·la. I sobretot això s'ha desfermat que a partir d'ara això serà un devessall d'acusacions semblants i sobretot obre el debat de com es pot comprovar, com pots demostrar que no l'has fet servir i el jurat com pot demostrar que sí, que trobo que això és un meló increïble.
1: A veure, l'acusació deu baixar d'algun lloc, no?
6: I estem molt a prop de que ja no sapiguem distingir què és IA, de què no és IA.
1: Ja sol passar, no sé amb qui ho comentava l'altre dia, que Spotify ja et va incloent dins els seus consells de cançons algunes que són fetes amb intel·ligència artificial,
6: sí,
1: directament, i no saps discernir quina, una,
2: el que
1: quina
2: diuen,
1: és real
2: el
1: i quina no.
2: El que diuen les notícies és que va ser dimarts que un grup anomenat Balanston Clot denuncia el teu Clot en referència a l'assistent d'intel·ligència artificial, va dir que el llibre havia estat escrit gairebé en la seva totalitat per intel·ligència artificial. És una acusació que l'autor, naturalment, va negar.
1: Ha estat la IA la que ho diu?
2: No, un grup, no sé de què.
1: Jo m'imagino la IA dient, això és meu.
6: Això ho he escrit jo.
2: Mira, diu, segons el grup, dels membres dels quals se'n sap molt poc, la detecció va ser realitzada per un programa, sí que sempre va ser un programa d'ordinador, anomenat Pangram, que segons afirmen és de lluny el més precís, amb una probabilitat gairebé insignificant de cometre un error a l'hora de detectar treballs fets amb intel·ligència artificial. Noi, serà un problema això, eh?
6: El sum serà entregar premis a la millor novel·la escrita en IA.
2: Clar, i que a més insisteixo, com ho comproves? És a dir, com ho demostres?
7: Ho veig prou fàcil, eh? Vull dir, ha d'existir un mecanisme que et pugui certificar i que no passa res, que tu facis coses amb intel·ligència artificial, però com a l'Instagram, que quan tu edites les fotos a IA, et surt a sobre, editat en IA.
1: Sí.
7: Ja està,
2: sí, però
7: és
2: senzill de quan tu entregues un manuscrit per dir alguna cosa, com pot el jurat detectar-ho, m'entens? No és tan
1: senzill. És que a la IA ja li

0: d'anuncis a fora penjats, tot amb intel·ligència artificial, que tot té exactament el mateix patró. És horrorós.
1: Aquí els experts ens hem negat a fer això en via. De fet, recordeu que l'any passat fèiem la cançó feta amb intel·ligència artificial, hem dit ja prou. També perquè els oients ens ho van demanar. Per tant, fora IA, nosaltres tot el que us punxem és ben real, com aquesta cançó de la roba estesa, pots comptar amb mi. De seguida al consultori.

0: Per tu...
1: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Pots comptar amb mi, ens cantem en la roba estesa, i nosaltres que comptem cada divendres amb la Laura Grau per resoldre com els nostres fila. Problemes sentimentals. Eh que sí, Laura?
3: Sí, no sé si per bé o per mal, ja els faig sempre per aquest petit
2: sempre,
3: disclaimer.
2: Per bé sempre.
3: Però jo aquí faig les meves dissertacions sobre la vostra vida sentimental.
2: S'està convertint ja en una de les seccions preferides de l'audiència, aquesta.
3: Sí?
2: Sí, home, sí.
3: Ah, me n'alegro.
2: I si no m'ho invento jo, és
4: que
2: igual.
4: Que sí, que ens encanta això.
2: Sí, home, sí.
3: Vosaltres aneu opinant, oients. Aneu m'enviant més coses, perquè clar, penseu que això és cada divendres fins a final de temporada, eh?
2: Què t'han dit els oients aquesta
3: relaxar.
2: Setmana? A veure, què t'han demanat?
3: Aviam, comencem per en Gerard, que diu... No sé si és pregunta o és valoració. Ja t'ho dic jo que és valoració, però està molt bé. Diu, recordo que just divendres passat al consultori parlant de cites vas dir literalment que pel ritme d'una primera cita tu no ets del tot tu, dient que de normal estem tensos, etc. Però és que jo crec que és pitjor encara, m'explico. Les dones solen dir que una de les coses que més valoren dels homes, si no la que

0: més és la seguretat. Com no has d'estar tens, nerviós, insegur si quedes per primer cop amb una persona que t'agrada? Però és que, a més, si pel contrari estàs totalment segur, totalment tranquil, poden pensar que ets un fucker, un sobrat, que quedes amb moltes. Explica'ns.
1: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
2: És que és
0: guai, aquesta cançó, eh?
2: La meva preferida del disco.
3: Heu d'imaginar-vos, oients, quan sona una d'aquestes cançons que li agraden a la Laia, gairebé pujada damunt de la cadira, eh? Però, en fi, hem de ser...
2: És que els oients estan igual que jo al cotxe ara mateix.
3: Escolta, que en Gerard vol una resposta. Perdó. Hem de ser segurs, hem de mostrar-nos insegurs...
0: A veure, jo...
3: Què voleu? Què voleu, les dones?
0: Li vull donar primer la raó en Gerard, perquè crec que té part de validesa aquesta reflexió que fa. És veritat, som així, macho.
3: Ho voleu tot.
0: I nosaltres també ens exigim a nosaltres mateixos, que és el pitjor, eh? Vull dir, no et pensis que només ho demanem a vosaltres, que també hi ha un punt de pensar, home, doncs jo si vaig a una primera cita també vull que em vegin una tia segura, no vull que hi hagi cap esquerda, no vull ensenyar una versió de mi mateixa defectuosa, no?, en algun sentit. Però... curiosament, les relacions humanes, això jo ho estic treballant a teràpia, estic reproduint exactament les mateixes paraules que la meva psicòloga i així vosaltres ho podeu obtenir gratis.
3: Estic pensant que hauríem d'haver contractat a la psicòloga.
0: Ja la porto, si voleu. Està bé. Irene, ja ve vegades aquí a ICAT perquè va a les gates amb la Mariona.
3: Molt bé.
0: Doncs que les persones connectem a través de la vulnerabilitat, o sigui... no hi ha res més autèntic que et faci empatitzar més amb una persona que poder-li explicar, mira, estic nerviós perquè em passa això, he tingut aquesta experiència, he tingut aquest trauma, això em fa sentir insegur. És una mica complicat al principi perquè no tens la confiança amb l'altra persona per explicar-li coses que a tu et semblen molt personals, però és molt fort com a la que t'obres una mica, l'altra persona automàticament li fas de mirall i té la necessitat d'explicar-te també una vulnerabilitat seva. O sigui, és molt estrany que tu comencis a explicar una cosa íntima, no? Jo et dic, Sergi, doncs mira, perquè surt el tema orgànic, eh? Tampoc fa falta forçar-ho, però esteu parlant de la família, no sé què, jo t'explico que els meus pares estan separats, com jo he viscut aquesta situació, tal, no sé què, i quan jo m'he obert amb tu, és bastant probable que hi hagi com una mena d'impuls involuntari que et faci que tu també m'expliquis una cosa que a tu t'ha fet patir en algun moment de la vida. I a partir d'aquí es teixeix, no?
3: Sobretot,
0: no ho trobo magnífic, a mi m'encanta.
3: És molt més veritat. No? És a dir, si tu mostres ja d'entrada les teves inseguretats, et mostres tal com ets. És a dir, si tu intentes mostrar una seguretat impostada, ja anem malament, no?
2: No, exacte, ara, sinceritat, sisplau.
0: Crec que tots hem de fer un treball, perquè això és molt fàcil de dir, després quan estàs allà no és tan fàcil, de reeducar el nostre desig. A veure com ho explico jo ara aquesta tesi, eh? Que és que estem molt acostumats a que ens agradin un tipus de perfils molt concrets, que és el que diu aquest oient, no? Un tio segur, un tio com amb una masculinitat molt normativa... d'una manera molt concreta. I llavors, a la que ens trobem davant algú que se surt d'aquesta norma, hi ha com una cosa miraculosa que fa que ja no t'agradi. I dius, a veure, noies, si tu, a la teva conversa d'amigues de vermut de la platja, estàs dient que estàs buscant una persona sensible, comunicativa, empàtica, que es mostri vulnerable, no sé què, quan la tens davant, no em diguis a tercera cita que ja no t'agrada, que és una cosa que a mi em passa molt. Llavors, crec que hem de fer un esforç per dir, no, tio, anem a intentar forçar, si és a la mesura del possible, que ens pugui interessar una persona que compleix els requisits que nosaltres volem en una parella, perquè, collons, si sempre estem caient a les mateixes trampes, després no ens fèiem queixar.
3: Doncs,
0: què us sembla?
3: Gerard,
2: molt bona resposta.
3: Molt bona resposta. A mi m'hagués servit.
0: Eh?
3: En el seu moment, a mi m'hagués servit.
2: Tardíssim d'arribar.
3: També molt tard,
0: home,
3: això.
0: Però t'ha funcionat la teva estratègia, també, no et pots queixar.
3: Anem amb la Joana.
0: Va, vinga, Joana. La Joana diu... aquesta m'ha encantat perquè és com si jo fos, no sé, científica o alguna cosa. Diu, és cert que hi ha menys població masculina d'entre 35-45 anys? Més dones que homes, dic. La idea és trobar un home viu. On són els homes?
3: On són els homes?
0: Podria gestionar-me el Tinder? No en tinc del pal que em fa.
1: I li dic de calat ja fa estona. Heu vingut a robar-nos els homes.
3: On són els homes entre 35 i 45 anys?
0: Heu vingut a robar-nos els homes.
2: No queda cap, estan extingits.
3: No, potser estan
0: casats.
3: Sensació.
0: Estan agafats. El que refereix la Joana no és que no existeixin físicament, perquè entenc que l'estadística és més o menys equitativa, no? Em sembla que fins i tot hi ha una mica més de dones, però molt poques.
3: Sí, com més avança l'edat, més dones hi ha. Això està claríssim.
0: Sí, clar, evidentment, perquè els homes la palmeu.
3: Exacte.
0: Perquè no els cuideu i perquè la genètica... No sé
3: això per començar.
0: Però en tot cas, crec que sí que té una mica de raó, no? Almenys en la sensació de que la trentena, en general, clar, hi ha com tot un grupuscle de tios, els que valen la pena, no? Hi ha com aquest estereotip que ja estan tots pillats i llavors tu estàs allà com en un mercat de gent que et sembla que està una mica tarada, que dius, a veure, jo per què he arribat en aquest moment?
3: Posapocalíptic una mica, no?
0: Sí,
2: però... Puc col·laborar i donar una opinió? És que no,
0: és que Laia, tu tens aquesta edat. Escoltem-te tu. Perquè va, jo no, ja et dic perquè... que jo també no vull caure en aquest estereotip.
3: No, no hi has entrat en aquest...
0: Però puc empatitzar una sensació de la Joana.
2: Hi ha un perfil de noi que val la pena, atenció, que tothom escolti perquè és interessant, que està reclòs en la seva closca per mandra. Perquè els tios, ja els hi passa això, que a vegades els hi fa mandra la vida en general. I ja no et dic sortir a lligar. Llavors, els tios que valen la pena diuen... és que és tot molt difícil. I llavors es queden a casa i es pensen que els vindran a buscar. És a dir, tios, no us vindran a buscar i ties, no perdeu l'esperança.
3: Les ties perquè... que han de fer trucar a casa per casa.
2: No.
3: Hola, ets tu?
2: Demanar ajuda a les seves amigues i dir aquell amic que sé que tens que està reclòs a casa... fem algun sistema per veure'ns.
3: Però volem gent reclosa a casa.
2: Però perquè són mandrosos, o sigui, són gent que ja són, o sigui, estan contents a la seva vida, no tampoc demanen més, són feliços solters.
3: Doncs sí, si són feliços solters...
2: Però saben que no... ho serien molt més si estiguessin aparellats.
0: Sí. Jo estic una mica amb en Sergi de dir, noi, espavila,
2: sí,
0: però també entenc el punt de la Laia i crec que aquí hem de... intentar també treure els nostres amics de casa de que hi ha un moment de la vida que tires la tovallola i dius, bueno, a mi me la pela ja. I en canvi les ties... lamentablement, home, perquè ens agradaria que no fos així. No,
2: així.
0: I Laia, que tenim un anel de maternitat.
2: Sí, tal qual.
0: Tio, sí, sí, sí, és així. Sembla que no es pugui dir.
2: Sí,
0: sembla,
2: sí, sí, sí.
0: O sigui, aquesta gent es pensa que, bueno, arribarà una persona i és igual que tinguin 40 anys i 45 i potser tindran fills o potser no, i els hi pela.
2: I els hi pela.
0: I en canvi nosaltres, si tenim aquest desig, que és perfectament legítim no tenir-lo, però n'hi ha moltes que sí que el tenim, hi ha una urgència biològica
2: és així.
0: De pensar, bueno, o arriba aquesta persona o jo em foto a la cua de que la Seguretat Social m'inseminin.
3: Però que no hi ha hi ha aquell pacte en el que arribes que dius,
2: venga,
3: mira, si jo als 45 no arribo...
2: No, n'hi ha que no el tenen aquest pacte, perquè són així com de natural timidots.
0: No,
2: és que jo en tinc uns quants
0: molt,
2: a la vida.
0: Molt absurd en el sentit de que qualsevol persona es pot enamorar en qualsevol moment.
2: Evidentment.
0: ja estem? O podem posar la nota de veu aquesta que ens han enviat?
3: Veu,
0: home,
3: em
0: fa molta
3: que
0: il·lusió que m'envieu notes de veu, sisplau, feu-ho més sovint. Vinga, a veure què diuen.
4: Bon dia, experts. Escolteu, això del tema del consultori sentimental que dieu, de la Grau,
5: sí.
4: Li volia fer una pregunta, perquè l'altre dia estàvem a casa amb la dona parlant i bueno, va sortir el tema de les parelles obertes. I jo li vaig demanar això, com funcionava ben bé i tal, i em va dir que no, que a casa no són parella oberta, que a casa són parella tancada. Dic, tan tancada que últimament no entro ni jo. Algun consell per mi? Vinga, va, moltes gràcies.
2: Hòstia. És el millor, no?
3: Una Carles, aquí. Endavant.
0: Com es diu aquesta persona?
3: Carles.
0: És el millor. No, Carles, està perfecte que ens envies aquestes consultes tan honestes. És el que dèiem abans de la vulnerabilitat, és veritat.
2: Sí,
0: pot haver-hi
2: que sí.
0: Gent que li faci respecte explicar aquest dubte.
2: Tothom
0: i em
2: està empatitzant
0: que
2: fort, ara. Tothom està empatitzant fort, tothom està dient molt bé, Carles, jo sóc tu, literal, i ja està.
0: No, i sobretot quan ets d'aquesta generació, que a mi m'ha semblat que a la que ell pertanyia, no, potser sí. Una mica més gran que nosaltres, que amb, aquesta,
2: que
0: amb
2: tu,
0: aquest
2: potser.
0: Món... O que jo, sí, potser més que vosaltres no, però... Amb aquest món de les no monogàmies no hi has connectat massa, perquè ja no t'ha arribat, potser, a nivell de fenomen pop, i no hi ha hagut una conversa al teu voltant sobre això. Clar, d'entrada la pregunta no és dir-li a la teva dona com funciona això de la relació oberta.
3: No.
0: És un treball conjunt, vale? Vull dir, crec que és
3: I
0: un tema que...
3: Tu has d'ensumar una mica si és adient la pregunta i si ja saps la resposta no cal formular.
2: Però vols dir que no,
0: la pregunta està bé, Sergi.
2: Que no enteneu el Carles, és a dir, el Carles està dient... Aquí a casa jo no estic potser del tot satisfet com voldria i per tant la temptejo pel tema de la pregunta de parella oberta. Ella em diu que no, però llavors diu ell, home, doncs llavors potser que jo estigui més distret aquí a casa, perquè si no... M'enteneu?
0: Sí, però ja està mal plantejat una mica el conflicte, perquè jo crec que si
2: home,
0: tu...
2: Home, amb una mica un punt d'humor...
0: Sí, està bé, però... Però
3: seria humor, està bé, sí.
0: Tu no obres una relació perquè no folles.
3: Exacte.
0: Vale? Vull dir, aquest,
2: va, això explica-li al Carles, que igual el Carles això tampoc ho té molt clar.
0: Exacte. Llavors, partint d'aquí ja, Carles, jo sé que ara que potser t'explota el cap perquè és una feinada, justament la setmana passada em va escriure una oient també d'aquest programa dient-me que hem de fer un millor tractament de les no monogàmies perquè hi va haver un consultori del juliol que vam acabar dient doncs, una conclusió d'aquestes simplones com la que acabem
2: Val,
0: de fer.
2: Sí.
0: Llavors, no, Laia, no t'ho dic a tu, jo també m'ho aplico,
3: sí, sí, sí.
0: Que a vegades no tenim en compte que hi ha gent que té models de relacions molt diferents i que s'han treballat moltíssim i que també està bé visibilitzar-los perquè la monogàmia no és ni molt menys l'única opció ni la més sana moltes
3: Exacte.
0: Vegades. Llavors,
3: és supervivència a vegades, eh?
0: Bueno, perquè la norma és aquesta,
3: sí.
0: Perquè el sistema et diu que tu has de tenir una parella exclusiva i que
2: bueno, ajudeu una mica el Carles, que el veig apurat.
0: Carles, has de tenir una conversa amb la teva dona primer de tot, si el teu problema és que no folles, perquè m'ha semblat que aquest era el teu problema, no fa falta anar directament a una solució tan dràstica com obrir la relació si aquesta persona no està familiaritzada ni amb les no monogàmies. Llavors, primer parla de què està passant al llit, perquè probablement primer pugui tenir una conversa més o menys normal sobre aquest tema. La teva dona potser no en té ganes, està estressada a la feina, està tenint un moment complicat que tu no estàs detectant.
2: Heu de buscar moments, heu de fer un cap de setmana sense nens.
0: Això per començar. I després, si resulta que a partir d'aquest debat sorgeix el tema de les no monogàmies, és una feina de molt llarga durada que heu de fer els dos, de llegir, plantejar-vos com funciona aquest model de relació, per què voleu sortir de la monogàmia, si és un tema de coherència amb els vostres valors, perquè creieu que potser la cosa de la família nuclear, home, dona, heterosexual, sense explorar altres maneres de relacionar-se, doncs no és una cosa que us ve de gust perpetuar. Llavors dieu, hòstia, doncs va, anem a llegir, anem a parlar-ho també amb els nostres col·legues, que segur que hi ha gent que ho ha practicat o que té altres maneres de veure aquesta situació i que us poden ajudar, però ja et dic, no serà ni molt menys una cosa d'un dia per l'altre, de que la teva dona es llevi i digui, sí, home, Carles, obrim una relació, vés al carrer i lliga amb qui vulguis. No, no anirà així, això, ben bé.
3: Sembla que no.
0: Llavors, bueno, aviam si pots primer de tot parlar del tema amb la teva dona, que és una conversa que veig que tens ganes de tenir.
3: Ànims, Carles.
5: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Ai, que bonica era aquesta cançó. Això era del Correllengua, no?
2: Sí, que bonica que era, Sergi. Ja que parlem de llengua, fem-ho bé. Animar-te és que funciona, a més, en moments aquests d'una mica de puro.
3: Pots dir tràngol en lloc de puro.
2: Sí, en un bon tràngol.
3: Has dit de puro?
2: I tant.
3: Molt bé.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Va, aquest tardet, passen ja 2 minuts al punt de 2:15. Fem un cop d'ull a l'actualitat amb l'Anna Closa. Endavant, Anna.
7: El govern espanyol i Junts reprenen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge. L'executiu estudia les propostes de Junts per garantir-ne el suport, mentre Sumar pressiona perquè s'aprovi dimarts per tal d'evitar més desnonaments de persones vulnerables. Mentrestant, aquest matí, Salvador Illa es reuneix amb els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. El president ha convidat tots els partits al Palau de la Generalitat, però Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en aquesta cimera, que arriba 2 dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA. Encara sobre educació, els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. El Departament d'Educació ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara les recupera per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. El curs que ve també obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen, de fet, unes 700 escoles i instituts. Mentrestant, Donald Trump i Xi Jinping aposten per la cooperació entre els Estats Units i la Xina. Els dos líders han compartit taula a la Casa Blanca amb els màxims responsables de la intel·ligència artificial i han treballat en acords comercials i de cooperació tecnològica. I acabo explicant-vos que la Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista a tavernes de la Valldigna. Un vídeo viral mostra un grup de joves perseguint, colpejant i assetjant un home d'origen magrebí durant les festes del municipi. De moment, no hi ha detinguts ni denúncia formal.
3: Les 8:34, als esports.
7: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça debuta amb victòria davant l'Efes d'Istanbul per 89-82. El jugador del Barça, Fermín, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, i Xavi Hernández debuta com a seleccionador dels Països Baixos amb un 1-1 contra Alemanya. Zidane s'estrena avui com a seleccionador francès.
3: I pel que fa al temps, segueix la caloreta.
7: Sí, perquè de fet avui tornarem a tenir un dia d'estiu. El matí serà menys fresc i al migdia farà més calor. Pel que fa a les temperatures, doncs la majoria de les màximes es quedaran entre els 30-35 graus i podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre.
0: Feliç
3: sí?
0: amb aquesta mena de pròrroga de l'estiu que estem tenint, que tampoc està sent horrorosa d'aixa fogó.
2: Estic d'acord, no? Que si fóssim a l'estiu jo no estaria gens preocupada, al revés, perquè mola molt, el vespre refresca i
3: jo estic amb la Laia,
2: però,
3: és
2: clar,
3: a dir,
2: és que estem
3: em hauria agradat això fa 4 setmanes, ara ja tinc una mica de ganes, sí, de fresqueta,
0: però,
7: S'està bé, s'està bé.
0: És divendres, demà és dissabte.
3: Això sí.
0: I després hi ha diumenge. És podem anar a la platja,
2: sí,
0: podem anar a la piscina.
2: Podria ploure un puto dia almenys, que fot 6 mesos que no cau
0: la
2: una gota d'aigua.
0: La setmana que ve plou, Laia, calma.
2: Sí, sempre
0: deixa'ns
2: la setmana
0: gaudir.
2: Que ve plou, la setmana que ve, però no ve la setmana que plou mai.
3: Va, posem una mica de música de divendres, ara que ho dieu. More Than Friends, són Ina i Daddy Yankee.

0: Escoltes ICAT.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
11: Aquesta setmana, el nou Trip Hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents.
12: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
13: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
0: Escoltes ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
14: La gent al nostre WhatsApp encara està comentant coses sobre la qüestió del consultori. Per exemple,
15: així
14: ens diu, ara faré la queixa, parlem amb l'argument de la Laia, diu, què amb aquestes parelles de penya de la teva colla, que sempre que hi ha quedada general et venen amb allò de, hi ha una amiga de la Gemma que ens agrada per tu, diu, escolteu, si us dec pasta m'ho dieu, però deixeu d'anar complicant-me la vida.
15: Però jo ho faig a fi de bé, eh?
14: Ja, home, i tant.
15: No, hi ha un punt que està bé, que tu facis l'oferta, Laia, però és veritat que també
14: si
15: està
14: no
15: bé el consentiment.
14: Si no pregunten i ho demanen, no cal.
15: El consentiment de l'altra persona. I per això jo, als meus amics que els hi passa això, no els hi he muntat mai res, perquè no em deixen. Però crec que seria millor per ells, jo els hi respecto i no els hi munto mai res.
16: Hi ha vegades que dius, va, doncs sí, vinga, un dia que vingui. No? Vull dir, a vegades sí que ve de gust.
14: Però... que vegis una predisposició a...
15: Però si no n'hi ha, jo,
14: les ganes.
15: Per això ho dic, que hi ha d'haver, però que es predisposin.
14: Seguiu-nos comentant coses al WhatsApp.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
14: I avui el miniquiz va sobre un grup, concretament, no, Laia?
15: Exacte, sobre U2. Avui fa 50 anys de la primera reunió de Bono, de Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. a la cuina de casa d'aquest últim a Dublín, després que Larry Mullen, el bateria, pengés al tauler d'anuncis del seu institut una crida per buscar músics per muntar un grup. Així és com van començar.
14: Avui, per cert, que els U2 han anunciat nova gira, nou disc, un disc que, a més, amb cançons en castellà, o amb títols en castellà, com Silencio.
15: És la cançó sí,
14: que
15: però això per què, ara, de cop i volta?
14: Crec que està ambientat a Mèxic, al Carnaval de Mèxic.
15: Sí, exacte.
16: Molt bé, la gent no s'ha inventat.
15: Estan de celebració amb aquest nou disc, amb aquesta gira, però la pregunta que us fem avui és sobre el grup. Veiem si coneixeu bé la seva discografia, perquè és una pregunta musical.
14: Ja sé la resposta. A aquesta veure. Cançó sortia a la pel·lícula Moulin Rouge.
15: No, vull dir que no és la pregunta que et faré.
14: Val.
15: Mireu, la pregunta és sobre aquesta cançó que és Pride, In the Name of Love. I la pregunta és, a qui la van dedicar? A qui va dedicar aquest grup irlandès, aquesta famosíssima cançó Pride, In the Name of Love? Opció A, a Nelson Mandela. Opció B, a Bob Hewson, el pare de Bono. Opció C, a Desmond Tutu. o opció D, a Martin Luther King.
10: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
14: Aquí va dedicar el grup irlandès U2 la famosíssima cançó Pride in the Name of Love, en la que estem escoltant, A, Nelson Mandela, B, Bob Hezbon, el pare de Bono, C, Desmond Tutu, o D, Martin Luther King. Sortejarem un fantàstic lot expert entre tots aquells que encerteu la resposta. El temps per fer la vostra proposta? Doncs mentre sentim en Lluís Rajola i aquesta cançó que es diu Somia Truites.

0: experts. ICAT.
1: A qui va dedicar el grup irlandès la famosíssima cançó Pride in the Name of Love que estem sentint? Aquest era el miniquiz d'avui.
2: Exacte, això és el que us preguntàvem. Les opcions eren A, Nelson Mandela, opció B, Bob Hewson al Parc de Bono, opció C, Desmond Tutu, o opció D, Martin Luther King. La resposta correcta era la D, Martin Luther King. Aquesta cançó, de l'any 1994, es veu que havia de ser inicialment una crítica a l'orgull, per això es diu Pride, del president nord-americà Ronald Reagan i a la seva política exterior lligada al tema militar i a l'escalada nuclear. Però sembla que Bono va llegir en aquella època una biografia de Martin Luther King, s'hi va inspirar i va reconvertir la cançó en un homenatge a aquest activista pels drets humans. Hem rebut 92 respostes, de les quals 85 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 85.
3: Vinga. El número 38.
2: El 38 correspon a la Marta, que té un número acabat en 42.
1: Felicitats, Marta, t'endús aquest lot expert d'avui per encertar la resposta del mini-quiz. Seguirem escoltant més música quan ja hem superat el punt de 3:15 del matí. Javito, Marcel, Lázara, abraçat a tu.

0: Lázaro, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Seguim els experts dedicats. 10 minuts i seran les 9 del matí. Avui la pregunta del dia va sobre fires medievals. Hem obert ja la temporada. Aquest cap de setmana n'hi ha fins a 3, repartides pel Pla de l'Estany, pel Vallès, per diferents punts del país. Ens ho ha comentat abans la Laia.
2: I espera't, que això acaba de començar.
1: Això acaba de començar. I els oients, què n'opinen sobre les fires?
3: El menys medieval que hi hem trobat. Es tractava d'una patata al caliu, feta al forn, feta per la meitat i farcida com amb una bolognesa de tomàquet, fregit de ceba i tomàquet. Que estaven boníssimes. La cosa està que la patata va venir d'Amèrica i el tomàquet també va venir d'Amèrica. Patata medieval, de què?
2: No acaba de ser.
1: Bueno, clar, si comencem a dir totes les coses... Clar, les coques, per exemple, no sé si són medievals o no són medievals.
2: Jo bueno, què sé, sí. Potser en diferents, les coques medievals.
1: Els sabons aquests majoria... que t'hi trobes són medievals?
2: Els sabons segur que no, i els aromes no. I tot.
4: La majoria de coses de les fires medievals no són medievals. No. Tampoc estem descobrint aquí la sopa d'all.
1: Tu ets de les que va vestida, fas un cosplay i vas medieval a les fires medievals?
4: Res, em faria més vergonya que anar vestida de medieval a les fires medievals, però bueno, si la gent ho vol fer ja m'agrada, també.
1: S'ha de dir que el vellut queda bé.
2: I tant. A mi tot aquest tot rústic ja sabeu que m'agrada.
1: A tu t'agrada, sí.
2: Aquest tot
1: terrós, mira, avui és molt terrosa.
4: Llavors ha de ser una cosa que almenys sembli una mica autèntica.
2: Això és veritat.
4: Hi ha vestits d'aquests que et semblen comprats per l'Amazon que dius, mira, és que jo per embrutar-me així la vista no fa falta que et vesteixis.
2: No.
4: Entens?
1: Ets de comprar moltes coses a les fires medievals o no?
4: Tinc una mica de problemes. Cada cop més. Quan era més jove, no sé, era una cosa que no m'atreia o que pensava, em gastaràs aquí la pasta... amb aquesta peça ornamental.
1: Bé, perquè ara valores segurament que és un producte molt de proximitat, no?
4: Bueno, i que també com tens una mica la teva pròpia casa i la vols decorar d'una manera teva més personal i allò et fa gràcia. També hi ha molt el bon menjar que val la pena pagar, de dir, no, si és que jo aquest fuet, tio, pago els diners que em diguis, me'l suda, saps? Sí, és boníssim.
5: Bon dia, experts. Ai, les fires medievals. Qui no ha tingut una cita en una fira medieval? En fi, haurien d'estar prohibides. Vinga, bon divendres.
1: A veure, un moment. Jo no he tingut cap mai...
2: La Laura,
4: però jo tampoc.
2: Sempre,
4: jo
2: la Laura sempre el diu.
1: Ah, sí?
2: Ah, sí? Sí, sempre. Em sembla molt bona cita.
4: Ah, mira.
1: Hosti, no ho havia pensat.
2: Ella va dir tots els avantatges, que és allò d'anar passejant i vas comentant el que hi ha.
1: Això
2: no has de quedar i sopar un de la cara de l'altre, no saps què dir-te.
1: Bé, això també ho pots fer, perquè a la fira medieval pots passejar i menjar-te.
2: Sí, però ja tens un context que comentar.
1: Però menjar-te una sacallona amb la teva parella a la fira medieval tampoc és molt romàntic, no?
4: Però és una cosa costumista,
2: també. Està claríssim,
4: m'encanta. Veure com s'adapta aquesta persona al fet de que segur que no trobeu cap lloc per seure.
1: És veritat.
2: Clar.
4: És com resoldre conflictes.
1: Ni per pixar, que això
2: I
1: no
2: també pots trobar coneguts, tant de l'altre com teus. Llavors també vas veient ecosistema. A mi m'agrada.
6: Bon dia, experts. Doncs a veure, sobre les fires medievals, justament aquí en el poble on estic vivint, al Matarranya, en fan una que és molt popular i la fan el dissabte abans de Setmana Santa. Hi ha molta gent, molts oficis, tothom es vesteix al medieval, decoren molt el poble, el nucli antic. I el més estrany que he trobat, evidentment, doncs això, paradetes amb objectes de plàstic, d'aquestes fabricades a Xina. Ara ja fa uns anys que ja van prohibir que vinguessin aquestes paradetes i demanen que totes les paradetes que hi hagi doncs, siguin d'artesania. Vinga, bon dia, us animo que vingueu. Hi ha molta gent sempre, però és bonic de veure. Ai, que no ho he dit, el poble és Queretes, al Matarranya. I la fira, doncs, el cap de setmana abans del de Setmana Santa. No.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui a la Wars on Ever ja us dic que us punxaré en Guillem Gisbert i el seu penúltim senzill, Entretén-me. Recordem que avui n'ha tret un.
2: A veure. Sí.
1: Què?
2: Pots donar-li una mica d'espai a aquest noi perquè almenys ens pugui agradar la seva cançó? Perquè a mi m'encanta Entretén-me, com perquè estiguis posant
4: a mi també, noi.
1: Puc explicar-me abans?
2: A veure, intenta-ho.
1: I després...
2: No, sempre tens explicacions, tu.
1: Em segueixes llençant per terra el meu argumentari, com fa sempre, Que sí que ja ho sé, que us agrada molt en Guillem, que us encantava en Manel i que a mi m'agrada particularment que hagi colat un esbart al seu videoclip.
2: Home, no li estàs agraint per tot.
1: És així. Però en Guillem li han de dir dues coses. Que els seus balls poden provocar incomoditat, això s'ha de dir, i que s'ha de tenir molta barra per fer una cançó que digui entretén-me. I és que la funció d'un artista no és demanar entreteniment, és provocar-lo. És que ens entretinguin ells, com ens cantava el bo d'en Robbie. Ara, Entertain you. No, no.
2: Entertain me.
1: Què és això?
2: Mira.
1: Sí o no?
2: Molt agafat amb pinces. Molt agafat amb
4: pinces. És que s'ha d'anar variant, perquè si això ja estava escrit, doncs t'ho has de fer una altra cosa.
1: Ara bé, la cançó amb la que... I ara això sí que m'ho tirareu per terra, perquè està agafat amb pinces, eh? La cançó amb la que ho deixo avui. L'entretenma del Gisbert no és aquesta del Robbie Williams, sinó aquesta altra.
2: Però què dius? No té res a veure.
1: Exacte, el Ghostbusters de Ray Parker Jr., cançó vuitantera que es va fer famosa per ser el tema principal dels Caçafantasmes. Però, entre quina relació té la cançó del Ray Parker i la del Guillem?
4: Totalment, quina relació té, mare de Déu.
1: L'inici. L'inici d'una i l'inici de l'altra, curiosament, s'assemblen molt.
2: Mira, l'inici, el poema aquest, recitat.
1: No. O sigui, estrictament el començament de tota la cançó. Mira, així arrenca Ghostbusters. I aquesta és la de l'ex Manel.
2: Vinga, va, Sergi. Mira, fots les pinces. Mariví, apropiem-li la jaqueta, la bossa, i obrim la porta i que se'n vagi cap a casa, perquè aquesta persona ja no està en condicions per treballar.
4: Perdó, l'he de començar amb l'any Guillem Gisbert des d'allà.
7: Deixeu-ho. Un cascador d'emocions destilades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis.

0: Núria Serú, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Una mica més de dos minuts i seran les 9 del matí. Ara fora de micro li preguntava a la Laura, tens el teu dilema? Diu apurat. I dic, més apurat que això que acabo de fer jo amb el Gisbert.
2: És divendres, per tant, es permeten totes les apuracions necessàries.
1: Vinga, el teu dilema, Laura.
3: Vinga. A veure.
1: Ja riu.
3: No, jo crec que està bé. Aviam, t'ofereixen una feina a l'altra punta del món, has de començar de zero. Superben pagada,
1: sí.
3: Al final és així, com... I molt bon horari, tens molt temps lliure, si tens família pots conciliar i tal, però has de deixar enrere totes les persones de la teva vida, no et pots emportar ningú, te'n vas sol, jo què sé, al Japó, a Austràlia, a Nova Zelanda, a Llatinoamèrica, a viure aquesta nova vida en què tu saps que les condicions materials estaran totalment cobertes. O et quedes on ets, amb la teva gent, la teva xarxa, el teu poble, tal, i has de fer una feina pel sou mínim interprofessional.
1: Hosti.
3: De nits.
1: Hosti. Noi.
2: A veure, has de posar quant de temps, això, la internacional,
1: a veure,
2: quant de temps.
1: Vinga,
2: plans, mínim 5 anys.
1: No, però
2: no
1: si, si, la feina, si la feina està tan ben pagada, potser pots anar cada cap de setmana a veure els amics.
2: Sí, al Japó.
3: Aquí a
2: si
3: buscar la merda.
1: Si està tan ben pagada...
2: No, sí, el medi ambient, què? No
4: però,
2: faràs
4: però
2: un
4: el medi ambient. Si et quedes, la feina és de nit i tampoc podràs quedar gaire amb els teus amics.
3: Ja, però
4: sí,
3: gaire i gens... No, i a més hauràs de fer plans molt econòmics.
1: Mira, bueno, i és una mica el que fem ara, treballar quasi de nit.
2: En el moment de vida que sóc ara, diria que em quedo, però diria que en una altra època de la vida clarament me n'hauria anat, sobretot si no és una durada mínima de 15 anys. Pot ser per 5 anys, i tant.
1: Perquè t'endús...
2: T'endús també l'experiència de viure en un lloc llunyà.
3: Ja, m'he posat una limitació temporal, però... és una mica també buscar la trampa. No,
2: clar,
3: és
2: clar.
3: Per sempre.
2: Hòstia, per sempre, home,
1: passa?
2: Per sempre no, clar.
1: Jo és que soc molt cargol.
4: I no tens
1: cargol.
4: Contacte amb la família?
3: Home, parla no pel WhatsApp, però no els veuràs.
4: Però no els veuràs. Ostres.
1: Què dieu?
4: Crec que em quedo.
2: No, jo em quedo. Jo soc molt conservadora en aquest sentit. Aquesta època de la vida. A veure.
4: Sergi s'ho està pensant.
1: Pensant. Jo em quedo, crec que em quedo.
3: Home, visca l'amor!
1: Ens quedem a casa. A Catalunya.
2: Laura, i tu?
3: Jo em quedo 100%, sí, no, a mi m'és igual, com si de viure al carrer.
5: Que ja són les 9! Una hora i pleguem!
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Hora experta del dia i de la setmana!
1: Que bé!
0: És divendres, no s'ha dit prou, eh? Que és divendres.
1: Exacte.
0: Ja passen dos minuts del punt de les 9 del matí. Sentim els Doctor Prats amb aquesta cançó que es diu Anem tard i els oients que van dient la seva el dilema que ens ha proposat la Laura. Laura, què creus que guanya? Quedar-se o marxar?
1: Doncs jo em pensava que guanyaria quedar-se, però m'esteu dient que no.
0: Doncs no. Nosaltres aquí els quatre hem votat quedar-nos, però la Mar diu, home, pots comptar amb la gent, pots contactar amb la gent d'aquí, no? Doncs jo marxaria i viuria l'experiència. La Núria diu, jo marxo perquè no podria treballar de nit. Clar, és que això és un càlcul.
2: L'alternativa no era fàcil.
0: I la Marona diu, i a més a més, d'aquest serveix que la feina et deixi conciliar si no et pots endur la família.
1: Bueno, això també és veritat.
0: Són coses dels dilemes, ja ho sabeu, eh? Que plantegem coses a vegades molt diferents perquè hi digueu la vostra.
3: Doncs passen ara 3 minuts de les 9 i és el moment que participeu, perquè ja sabeu que heu d'escollir l'última cançó amb què tancarem avui el programa. Ho heu de fer a través del número de WhatsApp.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
3: Heu d'escollir entre 4 cançons que ha escollit en Sergi a partir de...
4: L'efemèrdida!
0: Un 25 de setembre, com avui de l'any 1979, s'estrenava Broadway el musical Evita. Andrew Lloyd Webber n'era l'autor. Jo...

0: Estava esperant una reacció de la Laura que no s'ha produït.
1: No, jo he mirat a la Mariví perquè també m'agraden molt les seves reaccions.
2: I...
0: És que saps què ha passat? Quan hem punxat aquesta cançó al principi del programa, la Laia, bueno, ha implosionat.
2: És que és preciosa,
0: cantant
2: aquesta cançó.
0: A tu no t'ha provocat cap mena de...
1: És que no sé ni idea què és aquesta cançó, nois.
0: No saps quina és la musical?
1: Don't cry for me, Argentina.
2: No em digueu que no és maca.
0: És maca. És maca.
1: Ai, jo no he entrat ara, nois, jo què sé.
0: La Madonna la va cantar, estic pensant.
2: La va cantar tothom.
0: Sí, sí, sí, la Madonna...
2: És que són joves, deu ser això, perquè estan les dues.
0: Va fer el paper d'Eva Perón a la pel·lícula Evita.
1: Cada cop que dieu que som joves heu de saber que no som tan joves. Vull dir-te, encara hi ha gent més jove.
2: Joventut és una cosa relativa, sí.
0: Doncs avui la cosa, sí, va de musicals i concretament d'aquest autor tan prolífic, Andrew Lloyd Webber, que ha estat un dels compositors de musicals més bèsties del món. N'ha colat una vintena al West End, a Broadway. Avui a la tria de la cançó de les 10 us proposem quatre cançons d'alguns dels seus musicals més coneguts. La primera és aquesta, Don't Cry For Me, Argentina. No és gaire coneguda per la Laura, queda clar. A
1: veure
0: si aquesta ho és més.
1: Ni per ningú menor de...

0: aquesta, què? Sona això?
1: Sí, és un clàssic d'aquests de musicals, també, de Jesus Christ Superstar. Per mi aquesta cançó és 2007-2007, que Catalunya no faci un pet. Aquest és el meu referent.
2: Jo igual, Laia. Ai, Laura, jo igual. Del Polònia, no? És una versió que vam fer.
1: Del Cap d'Any.
0: Ai, la mare del Tano. No, ni la coneixia, aquesta.
2: Ah, doncs jo sí, jo estic amb la Laura.
1: Referent generacional.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Ostres.
0: Doncs aquesta cançó pertany a l'òpera rock que se centra en els darrers dies de la vida de Jesús de Natzaret. Es va estrenar l'any 1971, un muntatge carregat d'anacronismes per intentar transportar aquesta història de fa 2.000 anys a la vida moderna. Doncs aquest geni, et dic, si et deu sonar o no.

0: veure, a tu no t'agraden els musicals?
1: Però és que m'estàs posant en un avorriment de cançons, tio.
0: Però filla,
1: no, per exemple,
0: són
1: la banda sonora.
0: Andrew Lloyd Webber. Que
1: de Fame, m'encanta. Fame,
0: això...
1: molt bé, Gris, molt
0: no
1: bé.
0: Són seus, no són seus,
1: tema.
0: No són seus.
2: Jo aquest nom no l'havia escoltat mai.
0: Andrew Lloyd Webber.
2: Andrew què? Andrew Lloyd Webber, que sigui, és famosa
0: Laia,
2: musical. Jo estic amb tu.
0: Gràcies,
2: sí, sí.
0: Gràcies. Això que sentim és Memory, la cançó principal del musical Cats.
2: Cats, home, famosíssim Cats. Aneu a Londres i no heu vist Cats.
0: Que la Laia hagi de defensar els Cats és l'últim que jo m'esperava en aquest programa.
2: Són persones disfressades de Cats pel vostre concert.
0: Ah, això t'agrada més.
2: I no Tyrion.
0: Exacte, exacte.
2: No, però la música, jo el musical aquest he de dir que argumentativament mai l'he trobat res, però la música està molt bé.
0: Jo, és dels quatre que proposem avui, és el que menys m'ha entrat sempre.
2: Sí, no, és que la història no té tant... O sigui, a mi em costa molt personificar gats, però
0: sí,
2: la música està molt bé.
0: Sí, el tema a mi no m'ha cridat mai gaire. I acabem, aquest, t'ha de sonar més, el fantasma de l'òpera?
2: Vinga.

0: diu, Sergi no entra, no entra.
1: Diu un oient, diu, vull Falca de la Laia cantant Don't Cry for Me Argentina pels aparadors, ja. Diu, per favor.
2: Però si no ho he fet tan malament, no? Sou molt crítics, trobo.
0: M'encanta el pensament radiofònic dels oients.
1: Sí,
0: dient,
1: sí, sí.
0: Això és un separador. Sí, gent que podria sí, dedicar sí. el seu dia a dia a, no sé,
1: no,
0: a
1: fer cistells. No. Estan sí, totalment dins. Una altra de les obres més representades de Weber és aquest musical basat en la novel·la clàssica de Gaston Leroux que s'ambienta a l'edifici de l'Òpera de París durant el segle XIX. Eh? Ja ho sabeu, aquest home misteriós desfigurat, el fantasma de l'òpera. L'has vista, aquesta?
0: Vols que et digui per mi què és el fantasma de l'òpera? Un capítol de les tres bessones que em feia molta por.
1: No, està bé. Colin, estem unint diferents generacions.
0: És la funció de les tres bessones, que tu coneguis aquests clàssics sense haver d'escoltar aquesta merda de música.
2: Tal qual. Gràcies que el Sergi diu, ja ho sabeu.
1: No li pots dir merda de música, això, eh? Per favor, per favor. Quatre cançons de musicals d'Andrew Lloyd Webber. Va, quina vols que tanqui el programa d'avui? N'has d'escollir una. Evita, Jesucrist Superstar, Cats o El Fantasma.
0: Hips Don't Lie de la Shakira, vull que tanqui el programa d'avui.
1: Va, posem més música, va, jo plego. I sentim Florence and the Machine amb aquesta cançó que es diu Dog Days Are Over. Jo sí que estic acabat ja.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Entre 750 mil·litres i un litre és el que pot generar la mare de llet materna. Pot generar llet materna una mare que està donant el pit a la seva criatura.
2: Però això és el dia, perquè això sí que no ho has dit.
1: Ah, sí, sí, ho he dit, és el dia, ah. He dit diària.
3: Sí, seguro.
1: Entre 750 mil·litres i un litre és el que pot generar llet materna una mare que està donant el pit a la seva criatura. He dit diària.
4: Pues va ser que no.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Tres minuts i seran un quart de deu. Ens agrada quan ens fa propostes la Laura Grau, més enllà de destrossar-la dels altres. Sí. I, per tant... Avui ens fas una teatral. Ens vols parlar d'una que trobarem al Teatre Acadèmia, Tendrament.
7: Sí, fins al dia 9 d'octubre teniu aquesta reposició, perquè no és una estrena. Aquesta obra del Pau Vinyals i la Judit Colomer es va estrenar la temporada passada a la Sala Beckett. I és una d'aquestes obres que us en vaig parlar... No, crec que no us en vaig arribar a parlar fa un parell de setmanes quan fèiem el repàs de totes les reposicions que hi estaven aquesta temporada, que són moltes i està molt bé perquè són obres que s'han omplert molt en el seu moment i han fet molt sold out i que, per tant, potser molts no heu tingut l'oportunitat de veure-les. I ara, o canviant de teatre o en el mateix, podem tornar a visionar-les si no les hem pogut gaudir. Llavors, jo ahir vaig anar a la Teatre Acadèmia perquè em van demanar de fer el col·loqui de després a aquests dos actors i directors, perquè em sembla que ells s'ho fan tot. O sigui, és una obra d'aquestes de tan petit format que realment em sembla que ells fan tots tot els papers de l'auca. I, a part, és una obra que té la curiositat, la premissa, de que ells dos són parella des de fa uns anys i l'obra gira al voltant de la seva història, el seu moment vital com a parella, justament temes molt relacionats amb el consultori d'avui, també us diré.
8: Clar.
7: Que parlen sobre... què fer quan potser aquesta relació ja necessita un canvi, quan les persones comencen a desitjar altres persones i tu veus que, a més, tens un projecte vital compartit amb la teva parella perquè tenen un fill i tot es descol·loca una mica.

0: Doncs bé, el Judit, la Judit i el Pau posen en escena una mica tot el seu procés com a parella per intentar entendre què els estava passant i encaixar-ho dins de la seva relació perquè s'estimen i volen seguir junts, no? Llavors, una cosa que m'ha impactat molt d'aquesta obra, no és cap spoiler perquè ho veureu que ho fan al minut 1, és que tenen una foto en pantalla, bueno, una foto en pantalla, no, tenen una pantalla amb un vídeo com si fos el monitor aquest que teniu els pares per mirar si els nens estan dormint,
1: sí,
0: o un vídeo
1: sí,
0: del seu fill dormint. Com dient, nosaltres tota l'estona, aquest nen, és la nostra responsabilitat. I a partir d'aquí, que ens tirem els plats pel cap, és un fet que hem de tenir en compte, saps? Que aquest nen haurà de tenir uns pares i que estiguin ben avinguts i que tinguin una educació, que li donin una educació. Però bueno, en tot cas, el tema central de l'obra no és la paternitat, sinó el que ens demanava el nostre oient, en Carles, sobre obrir la relació o no obrir-la.
1: Uou, és aquest el tema.
0: Sí.
2: I... molt bé, superadient pel nostre consultori, eh?
1: Sí,
0: sí, sí, sí, per això t'ho dic. Mira, de fet, el que podria haver fet és...
1: per la pregunta del Carles, segur.
0: Recomanar-li en Carles que vagi a veure aquesta obra amb la seva dona.
2: Mira, no és una mala idea.
0: Perquè, a més, en Pau és molt artista, segur que l'heu vist en altres obres, El gegant del Pi, fa molts anys que fa teatre. La Judit és escenògrafa i no havia fet mai d'actriu, cosa que també és una mica impactant, perquè la tia ho fot de puta mare, o sigui, jo flipo. Caram. Suposo que és també una mica perquè fa d'ella mateixa i no deu ser tan complicat fer de tu mateix com fer d'un personatge que no té res a veure amb tu. Però la veritat és que màxima admiració per aquesta tia que de cop i volta ha decidit posar-se a explicar la seva intimitat fent una feina que no havia fet mai, que és d'actriu. I crec que és això, molt recomanable si teniu dubtes sobre què fer amb la vostra relació o no tant si teniu una relació.

0: que és com quan vas a casa d'algú a sopar i els anfitrions comencen a discutir.
1: Calla, calla, calla, calla, calla, calla.
0: Clar, clar, que tu estàs allà com a amic pensant...
1: No cal anar a casa seva, eh? Estàs en un sopar conjunt i veus els altres matant-se i penses, mare de Déu.
2: És que hi ha gent que és la seva dialèctica habitual.
1: Sí,
2: tu no ho saps,
1: sí, però no cal compartir-ho amb els amics. Vull dir,
0: o sí,
1: les vostres
0: alhora...
1: merdes us les mengeu a casa.
0: O no, perquè alhora també... Veure que l'altra gent té conflicte i com el resolen crec que també és interessant per fer una mica de valoració de com ho fas tu mateix. Bueno, ells t'ho posen en una obra de teatre, que no cal que vagis a veure com els teus amics discuteixen, sinó que pots veure tots desconeguts discutint, però he de saber que és la seva història real. Vull dir que hi ha un punt incòmode de saber que això és veritat, vull dir que ha passat, no? Aneu a veure Tendrament al Teatre Acadèmia fins al dia 9 d'octubre i després ens expliqueu què tal, què us ha semblat, perquè ja us dic que tampoc és la típica obra que va sobre una parella i, bueno, i tot és molt previsible i final feliç i tal. No, no, vull dir, t'incomoda de veritat i et posa contra els teus propis valors i prejudicis sobre l'amor i sobre les relacions.
1: Per tant, no et preguntarem si acaba bé o no acaba bé l'obra.
0: Perquè... A veure, ells dos encara estan junts.
1: Val,
0: per tant, l'idea és com un spoiler que tu t'ho fas. Però tot i així, em sembla molt interessant saber com han arribat a aquest punt.
1: Perfecte. Laura, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Per cert, no t'he preguntat quina cançó creus que ens col·locaran Josep Montero al Piro Musical de la Mercè. Recorda que és el diumenge. No t'ho hem preguntat a tu. Sabries dir-nos alguna?
0: Home, jo vull pensar que posarà molta música en català. És l'únic objectiu que té, després d'haver-nos menjat la cosa associata d'Estopa i la Rosalia.
2: Tal qual.
0: I el que m'intriga és una mica saber quantes i quines cançons seves posarà.
1: Unes quantes.
0: D'Oques Grasses.
1: Bueno,
0: depèn de lo desmesurat que
2: tinguis, Leo. Quina diries, si n'hi d'escollir una?
0: Jo crec que posarà Elefants, perquè és una mica un clàssic que se sap tothom, i després alguna de l'últim disc, no? No sé, no sé.
1: Molta tralla, potser?
0: Sí, podria. Sí, fa molt per un piro musical.
1: Sí,
0: no?
1: Oi?
0: Sí.
1: Adéu, Laura.
2: Vinga, adéu.
0: Apa, que vagi bé.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: I ara, Laia, de seguida ens obrirem, a partir d'una xifra concreta, a quin àmbit del coneixement?
2: El de la biologia.
1: Oh, entomologia?
2: No.
1: Sí?
2: Ah, doncs sí.
1: Vale, gràcies.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Els divendres aquí als Experts és un no parar de jugar, eh? És que no...
2: Ai, m'encanta.
1: Hem fet el miniquiz, hem regalat entrades, hem jugat abans amb l'endevinació amb l'Anna.
2: Sí.
1: Doncs ara és el moment de fer el superquiz i, per tant, tenim aquí en Sergi Ruiz. Bon dia, Sergi.
3: Molt bon dia. Bon dia, Sergi. El que hem fet per no trobar la Laia, eh? Per no trobar a faltar la Laia, vull
2: dir.
3: Has vist? Ah, els divendres jugar,
1: sí, sí,
3: jugar,
1: sí.
3: Jugar.
1: I tot i això, bé, la tia.
2: Has vist?
3: Perquè ens troba a faltar.
1: Veu com vol, aquesta. Semblava la Laura Grau cada vegada més. Vinga, Sergi, recorda'ns una mica com funciona això.
3: Són tres cançons superposades. Heu de treure el títol i l'artista, un punt per títol i un punt per artista. Avui tenim una en català i dues en l'anglès.
1: Molt bé. Atenció, oients,
3: perquè us sapiga una mica, que normalment eren una català, una castellà, un anglès. Avui, dues en anglès.
1: Molt bé. Avui ens heu d'intentar encertar aquestes cançons. Intenteu fer en lloc del chat expert, perquè la gent no es pugui copiar de vosaltres, envieu-nos-ho per privat, envieu-nos un missatge directe, sí, al nostre WhatsApp, ja sabeu, 638-684-565, i ens dieu quines creieu que són aquestes cançons
3: I
1: que s'amaguen aquí.
3: No miris el chat fins que hagis
1: no,
3: sentit,
1: no.
3: Vull dir, fins que no hagis apuntat tot, tu no miris, que
1: nosaltres
3: et veig aquí en l'ordinador a punt de fer trampa.
1: Recordeu que és difícil discernir quines són aquestes cançons, ens ha de dir el títol de la cançó i l'artista. Va, posem atenció. Crec que hi ha pista, a més, oi?
3: Avui tinc pista, sí. Per si no ho traieu...
2: Bé, primer fem-ne una sense pista.
1: Va, som-hi.

0: Home. Crec que és el dia que he fet el muntatge més fàcil.
1: És fàcil.
2: A veure, no em falta la catalana. Què dius?
0: No, no.
2: És
0: la primera que he encertat.
2: Us juro que em falta la catalana.
3: Mira, jo tinc ja dos autors i dos títols.
2: Què dius?
0: Sí,
2: jo també.
0: Hi ha dues cançons.
2: Jo la catalana
0: si,
2: no tinc.
3: La pista.
0: Com si fos el Murdoco. Sí. Avui, com dèiem, dues són en anglès, dues són del 2010 i una té 10 anys.
3: Molt bé.
2: Quina merda pista.
3: Ho podem tornar a sentir, Mariví?
0: Vinga, va.

0: En Vives, que l'he vist crec, molt emocionat crec ara al final.
1: Que tinc la tercera, que és la que més m'ha costat d'encertar.
2: Ja jo no les conec, les angleses.
1: Títol... el títol no m'acaba de sortir.
0: El títol, vols una pista extra?
2: Sí. No,
1: sí? Va.
0: Què? Recorda el títol d'una xarxa social.
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí. Sí.
1: Val.
2: Una de fet, va arribar abans la cançó.
0: Una d'elles, sí.
2: Va arribar abans la cançó de la xarxa social.
1: Molt bé.
2: Ho tenim?
0: Com ho tenim? Voleu una tercera escoltada o aneu
1: bé? Tercera i última.
3: És que jo podria escoltar 50 vegades i no ho sabria.

0: Vinga, que crec que ja tenim guanyador, eh? Crec que ja tenim guanyador.
1: Intrahistòria, he tingut 24 hores per estudiar-s'ho, perquè normalment és la que li passo de com sona això, i ahir no sabia que venia.
2: Sí, però si no conec les cançons en anglès, no puc identificar-les.
3: És una xarxa que no utilitzes.
2: Sí, ja sé quina xarxa és.
0: Oients, ja tenim guanyador, per tant, no cal que ens envieu més missatges, eh? Ja els tenim, per tant, anem a veure quines eren aquestes cançons. La primera. Quan es fan foscos els dies, jo la tenia.
2: Que
1: diu el nom exacte, perquè jo a vegades no recordava
0: Barcelona s'il·lumina.
2: Sí, molt bé. Jo ho tinc exactament.
0: Dels Buhos, aquesta sí que la tenia.
2: Exactament així ho tenia.
1: Veurem si sona diumenge al Piro Musical.
2: A veure.
1: A veure. Barcelona s'il·luminarà.
0: Pot ser,
2: sí, tindria pinta.
0: La segona. Aquesta també la tenia. A més a més, ha dit Bad Romance a l'últim moment del mix aquest que ens has posat, Lady Gaga, no?
1: Correcte.
0: Molt bé, ja tenim aquesta segona.
1: No, la cara de la Laia és que no, eh?
2: És que no controlo la discografia d'aquesta tia, què vols que et digui?
0: I la tercera jo m'he equivocat. M'he equivocat, però jo he posat Nicki Minaj, Starships.
3: No!
0: És aquesta.
3: Queixa!
1: Queixa.
0: Que ens cantava...
3: TikTok.
2: Jo TikTok he posat el títol, pensava que era Dua Lipa, imagina't.
0: Molt bé, bueno. Ens ha escrit força gent, però atenció, perquè el primer que ho ha fet, ho ha encertat a les 9:24, és en Ferran Quintana, que ens ha dit Barcelona s'il·lumina Buhos, Bad Romance Lady Gaga, TikTok queixa per tu, un lot cultural. Felicitats,
3: Ferran.
2: Molt bé,
3: Ferran.
2: Molt bé, no, en Ferran.
1: A la primera, no?
2: Flipant amb el Vivellàs.
0: Brutal, brutal, en Ferran. Vinga, i ara, Laia, crec que ens has de portar unes quantes recomanacions.
2: Sí, una mica de recomanacions.
0: Gràcies, Sergi.
1: Adéu, eh?
0: Adéu-siau.
2: Mireu, si voleu, comencem amb un meló, perquè arrenca el Festival Infantil i Juvenil d'Arts Escèniques. I, a més, avui hi fan un espectacle inaugural que es diu Dins del cor del món, d'en Gruna Teatre, que aborda el tema de la por dins de l'emoció i la mirada poètica, que connecta plenament amb un refons que vol posar el festival en valor enguany, que és el tema de la por. D'acord? Això és el Festival FITCAM a Montmeló d'Infantil i Juvenil d'Arts Escèniques. Demà també teniu clowns, pallassos, amb titelles i teatre de companyies molt conegudes com Festuc Teatre o en Marcel Gros. Per tant, teatre infantil de qualitat a Montmeló.
0: També arts escèniques de petit format arriben demà a Ordal, al Penedès, amb la celebració de la 6a edició del Festival 340.
2: A més, és un festival petit, autogestionat, molt interessant, coordinat de manera voluntària per la companyia de teatre Criatures, i el que fan és intentar apropar al territori propostes culturals de qualitat i el que queda sovint lluny dels petits pobles. És una proposta bastant original perquè el que fan és integrar-la amb l'entorn. El públic es divideix en tres grups que, acompanyats per uns agutzils del festival, recorren diferents racons de la zona no convencionals. Això serà demà, durant la tarda, on hi haurà paisatges quotidians que es transformaran en escenaris vius que conformen un itinerari teatral a Ordal.
0: Això és una pel·lícula?
2: Això és una pel·lícula familiar que s'estrena també avui, que teniu amb Fil Dinosaure, perquè és la família Dino, el títol de la pel·lícula, i en Fil Dinosaure és aquest adolescent que no passa per un bon moment, tothom se li enriu, la noia que li agrada no li fa cas, i ell voldria ser veterinari, però els seus pares volen que sigui paleontòleg, com ell. I per tant, doncs, hi ha un tema, apareix una qüestió fantàstica, que és que per un moment se li obre un portal que el transporta a l'era mesozoica, i allà comencen totes les aventures que aquest dinosaure viurà en aquesta època, doncs, que és fora de la seva.
0: Sí? La Cami era... I al punt de dos quarts hi arribarem amb els tiets i amb més topa, amb aquesta cançó Camila, que per cert va ser presentada durant un Piro Musical.
3: Sí que és veritat.
0: El de l'any passat. Camila, tia.

0: els experts. ICAT.
1: Passa un minut de 2:15 del matí. Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber pel que fa a l'actualitat?
2: Que Salvador Illa encapçala a aquesta hora la primera cimera amb els grups parlamentaris per explorar un pacte de país sobre educació. El president ha convidat tots els partits al Palau de la Generalitat dos dies després d'enfrontar-se al Parlament pel desgavell amb les proves PISA i l'endemà denunciar que tornen les lectures obligatòries a batxillerat. Mentrestant, el govern espanyol i Junts reprenen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge. L'executiu estudia les propostes de Junts per garantir-ne el suport, mentre Sumar pressiona perquè s'aprovi dimarts per tal d'evitar més desnonaments de persones vulnerables. Precisament, el fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. La companyia assegura que prioritzarà que aquests habitatges els compri als actuals llogaters, però molts inquilins asseguren que no poden assumir la compra. D'altra banda, el Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el proper 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont. I acabo explicant-vos que en plena escalada de tensions a l'Orient Mitjà, el litre de gasolina s'acosta als 2 euros.
1: Ja quasi el supera, eh? Sí. Que hi vaig anar a posar-ne i déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do. Un preu que torna a nivells que no es veien des de la guerra d'Ucraïna fa 4 anys, quan va marcar el rècord de 2 euros i 10 cèntims. La Moncloa estudia ampliar les mesures per contenir la pujada.
1: Les 9:33 minuts. Què ha passat pel que fa als esports?
2: Doncs mireu, en bàsquet, el Barça debuta amb victòria a l'Eurolliga davant l'Efes d'Istanbul per 89-82. Fermín, el jugador del Barça, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, defineix com a show les crítiques de Mourinho als àrbitres, i Xavi Hernández va debutar ahir com a seleccionador dels Països Baixos amb un empat a un contra Alemanya, i de fet avui s'estrena com a seleccionador francès Zidane.
1: I pel que fa al temps, com diria la Trova Kung Fu, calor.
2: Calor, perquè avui tornarem a tenir un dia de ple estiu. Al matí doncs serà menys fresc i al migdia, però farà més calor, i pel que fa a les temperatures, doncs la majoria de les màximes es quedaran entre els 30-35 graus, però a les Terres de l'Ebre podrien arribar als 37.
1: Marxem ara fins a uns 3 o 4 anyets enrere. Va ser quan va sortir la pel·lícula Barbie, que vam descobrir aquesta cançó de la Lizzo, que es diu Pink. Passen ja 4 minuts de 2:15. No marxeu, que de seguida ve l'Alfons Gorina amb les novetats pel que fa a les estrenes, i sobretot ens parlarà d'aquesta bola negra.

0: Escolta, Zicat. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar. Ei!

0: la troba.
1: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
5: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Alfons Gorina.
6: La sola presència d'Alfons Gorina ja ens posa contents, però és que, a més, com que quan ve ell vol dir que ens queda 20 minuts per marxar de cap de setmana,
7: sí,
6: encara més.
8: Alfons, així m'agrada, així m'agrada.
6: Bon dia, com estàs?
8: Us enganxo cansats, però il·lusionats.
6: Això sí, això sí. Però tenim bona cara, no?
8: Sí, sí, sí. Va, no com jo, amb la pantalla aquesta que poseu aquí davant, que em sembla horrorós, eh? Saps allò
6: de... A veure, els oients han de saber que tenim una pantalla amb la que, doncs, es veuen les imatges, sobretot de la persona que està asseguda al sofà, i és la que després, doncs, podem fer muntatges de vídeo.
7: Exacte, que és la Laura, o és l'Alfons, o és la Rita, depèn,
6: sí,
7: del dia.
8: I com deien a Friends, quan la Mònica era jove, recordeu,
6: sí,
8: que la Mònica estava,
6: sí,
8: grassa,
6: sí, sí, sí,
8: diu,
6: sí,
8: la càmera engorda, i el Scheller diu, i com quantes càmeres t'enfocava?
6: Exacte.
8: Doncs això,
6: exacte,
8: és el que veig aquí, saps?
7: Oh, que dolent.
6: Vinga, estrenes de la setmana, atenció, perquè n'hi ha una que es desmarca de les altres.
9: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
6: Estem parlant, òbviament, de La Bola Negra. Durant tota la setmana estem fent La Bola, grossa, mai millor dit. La pel·li que tothom en parlarà, amb Guitarrica, De La Fuente, Penélope Cruz, Glenn Close, pel·lícula de Los Javis. Què ens has de dir d'aquesta pel·lícula?
8: Bé, per començar, això, una advertència de La Bola s'ha fet tan grossa que el problema és a veure què li sembla a la gent.
6: L'expectativa, no?
8: Clar,
7: sí,
8: clar.
7: Cal baixar el suflé potser una mica?
8: Sí, bé, en realitat no. És a dir, jo faré La Bola més grossa, cinematogràficament parlant. Em sembla una grandíssima pel·lícula. Però també és veritat que és una pel·lícula, per començar, molt llarga, i després, per què no dir-ho, és una pel·lícula que per temàtica despertarà rànsies, homofòbies, i reaccions...
7: Doncs que s'aguantin,
8: sí,
7: que
8: s'hi
7: piqui, que
6: això
7: qui li rasqui...
6: Això és bo en el sentit que tothom quedi una mica retratat.
7: Clar,
6: no?
7: exacte.
8: Alguns ho estan dient. Mira, tot el que explica la pel·lícula és el que esteu vivint ara,
6: exacte,
8: i dieu, oh, una altra pel·li de la Guerra Civil, quan és una pel·lícula que se situa en tres èpoques diferents i només una és la Guerra Civil realment, no? Vull dir que, escolta, qui vulgui, qui ha decidit que la vol odiar, ja ho té claríssim, per tant, que ens deixin en pau a la resta de la pel·lícula tranquil·lament, no? A veure, és una pel·lícula, bàsicament retrata l'homosexualitat al llarg dels anys en aquest país a partir d'aquest relat perdut, que és La Bola Negra, de Federico García Lorca, que està perdut realment, però que la pel·lícula imagina què és el que va passar amb aquesta història i ho fa amb tres històries en diferents moments del temps que s'acaben entrecreuant, no? Per mi és, han fet un fresc els Javis cinematogràfic espectacular, perquè ells sempre m'han semblat persones creatives, persones... Et poden caure millor o pitjor, però està clar que són tios amb cultura. Però no m'imaginava que fossin capaços de concebir una pel·lícula clàssica tan esplèndida com aquesta. Sembla una pel·lícula de Berlanga sense tot el sentit de l'humor negre, per entendre'ns, no? Però allò de l'Espanya profunda, ben retratada, magníficament filmada... En fi, una pel·lícula que, com dura 3 hores i són 3 històries, sempre hi haurà aquell moment que diràs...
6: 3 hores dura la pel·lícula?
7: Déu-n'hi-do,
8: gairebé, gairebé, però no es fa pesada. El que passa és que sempre hi ha allò de aquesta història potser m'agrada una mica menys que aquella, no perquè estigui pitjor ni res, al final tot acaba funcionant, però bé, que en tants minuts sempre hi ha algun petit moment que dius, aquí potser no està tan bé la pel·lícula, però es pot perdonar perfectament. Per mi ha complert les expectatives més aviat.
6: És la pel·lícula seleccionada per l'Estat espanyol per anar a participar als Òscar, aquesta
8: grandíssima favorita,
6: recorregut,
8: totalment, acaba de guanyar el Premi Especial de Toronto, que és un d'aquests que superindicatiu. No només això, és que ara mateix hi ha gent dient que pot guanyar a millor pel·lícula directament. Caram. O que com a mínim estarà entre les 10 nominades.
7: No m'estranya que vagi la bola grossa, doncs, clar, perquè clar.
8: Sí, de moment les expectatives estan disparades. Veurem si sorgeix alguna altra pel·lícula, però ara mateix no s'endevina qui li pot fer la competència.
6: Més pel·lícules.
0: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
6: No sé si s'ha advertit en aquest tràiler la presència d'un gos, i és que aquesta pel·lícula, En el corazón de la bestia, tracta d'un film de supervivència de Brad Pitt i un gos.
8: Sí, i a veure, és una pel·lícula, un cliché de pel·lícula total i absolut, és a dir, ex-marine Brad Pitt amb un passat hipertraumàtic, i aquest gos que l'acompanya és el gos que l'acompanyava a les missions a l'Iraq o a l'Afganistat, on sigui, i els dos són dos éssers absolutament traumatitzats per la guerra que decideixen desaparèixer del món, anar-se'n a viure a Alaska on no hi ha absolutament res per viure tranquils la resta de la seva vida, però Brad Pitt, que condueix una avioneta, té un accident d'avioneta, queda mal ferit, lluny del seu campament i tot això, i només està amb el seu gos per intentar recórrer els no sé quants quilòmetres enmig de l'Alaska salvatge per tornar a casa, no? Per entendre'ns.
6: La premissa m'ha recordat una mica la de Soc llegenda, no? De Will Smith i el seu gos també, però sí, plan apocalíptic. Bueno, amb el tema aquest del virus, els zombis i tot plegat.
8: Sí, sense virus i sense zombis. Sí. És veritat que jo vaig pensar molt en El poder del perro, que sí que és una pel·lícula post-apocalíptica amb gos, també. També recorda molt El renacido, aquella pel·lícula del DiCaprio, sí. Que també era doncs, buscant-se la vida enmig de la natura i tal. La pel·lícula no està malament en sentit de supervivència, és una pel·lícula molt entretinguda i molt ben feta. Jo, precisament, li estalviaria tots els flashbacks de la guerra, que per mi no cal. Vull dir, hi ha un moment que es troba amb un senyor gran, amb un llac, i ja li explica... Dius, només amb aquests petits detalls subtils ja estaria bé, perquè si no et remarca tot el tema de la cosa americana ja, militar.
7: I que és molt obvi, no? Ja segurament només veient les conseqüències ja podries deduir, no? Aquest passat.
8: Sí, no, totalment. I de fet, al final, òbviament no explico el final, però el final ja desbarra completament. Vull dir, ho espatlla tot al
6: va
8: final.
6: Va de més a menys, la pel·lícula, doncs.
8: Pràcticament et diria que sí, no? Però vaja, si voleu una aventureta bé amb Brad Pitt, doncs escolta, aquí la teniu.
6: Un altre film d'atenció. De supervivència, això és Fall to Dead Point.
8: Sí, doncs, totalment, ara que ho dius, dues pel·lícules de supervivència, el que passa és que la del Brad Pitt té un element més emotiu, diguéssim, i aquesta és pura adrenalina
7: acció,
8: i ja
7: acció,
8: està,
7: acció,
8: no?
7: Acció.
8: Sí, però tampoc tanta, aquest és el problema. La primera part, aquesta és una segona part, no sé si la vau veure, eren aquelles dues germanes, crec que eren, que es decidien escalar una mena d'antena altíssima i llavors els hi queia l'escala o no sé què els hi passava i quedaven penjades a dalt de tot de l'antena. Doncs aquesta és la segona part, però no són exactament els mateixos personatges, i en aquest cas la premissa és que se m'han fet trekking per Tailàndia a una mena d'això, també com d'escala penjada d'unes muntanyes que s'acaba trencant, sí, tot.
6: No han après la lliçó, prou d'escalar, no?
8: Perquè volíem fer un homenatge a les víctimes de la primera, i llavors només els he pogut fer això. Però quin problema hi ha? Que no hi ha tanta acció com això, és més que estan allà penjades i no saben de què parlar que una altra cosa, no? Hòstia. Sí que hi ha alguna escena, que sí, que està bé. Però a mi em va entretenir molt més la primera i crec que està més ben feta, i a més aquesta. Per afegir més al·licients, tampoc diré el què, però et cola dos girs de guió que dius, a veure, o sigui, això és una pel·li de supervivència. A què ve aquesta mena de conspiranoia ara intentant fer veure que aquest no és qui és i no sé què, en fi. Total, que fluixeta.
6: Déu-n'hi-do, De moment portem una de tres, no podríem dir?
8: No, una i mitja.
6: Una i mitja de tres.
8: Sí.
6: Potser és per això que ens recuperes dues pel·lícules ara de la setmana passada.
8: Això, a veure, perquè La bola negra, i ho dic perquè m'ho han dit els distribuïdors, ningú s'atreveix a estrenar aquesta setmana contra La bola negra.
6: Wow.
8: La del Brad Pitt és perquè és una pel·lícula de la Sony, que la Sony des d'Estats Units diu que m'estàs contant, clar, jo la meva pel·li la poso on em dóna la gana. Però tota la resta saben el que hi ha amb La bola negra i ningú vol estrenar.
6: La gent
8: i per
6: té això... por que la bola els aixafi, directament.
7: Cal qual.
6: Sí, per això ens recuperes, per exemple, En la zona gris.
3: 3, 2, 1.
6: Pel·lícula, com diem, que es va estrenar la setmana passada, és una comèdia d'acció amb Guy Ritchie.
8: Sí, dirigida per Guy Ritchie, però clar, és la pel·lícula que jo crec que exemplifica perfectament en el que s'ha convertit la carrera de Guy Ritchie. I és que no és un mal director, evidentment, segueix sent bastant solvent la seva manera de rodar i les seves pel·lícules són entretingudes, però és que aviat serem totalment incapaços de recordar quina era quina, perquè roda una o dues pel·lícules l'any, quasi sempre amb actors repetits. Aquí són Henry Cavill, que ja havia treballat amb ell, Jake Gyllenhaal, que havia treballat amb ell, i és una comèdia d'espionatge d'aquestes que dius, bé, passa molt bé, escolta, tal, no recordaràs res la setmana que ve, i si mires l'anterior, que era el mateix, ja no sabràs quina és quina, saps? Llavors, bé, la poso perquè ens hem quedat sense pel·lícules, però la setmana passada ni em va entrar aquesta pel·lícula, malgrat ser de Guy Ritchie. Per altra banda, tinc la sensació d'això, que ningú sap ja que qui és Guy Ritchie en el món de públic mainstream, per entendre'ns, no? Vull dir, nosaltres el recordem de nom, però aquí fora ja no significa res, això.
6: Per tant, aquesta pel·lícula es queda en el títol, en la zona gris, no?
8: Totalment, molt bé, molt bé, eh? Escolta, jocs de paraules, eh?
7: Està inspirat
8: amb el Sergi, eh?
6: Vaja, acabem amb femení singular.
3: Per nosaltres ets com de la família.
10: No és el mateix, veritat?
6: Un drama d'immigració català. Aquesta pel·lícula de qui és?
8: Aquesta és una pel·lícula de Xavi Puebla, que és un director que ja fa molt temps, jo crec que va ser la primera entrevista que vaig fer per La Finestra Indiscreta, imagina't, per una pel·lícula que es deia Benvinguts a Farewell Goodman, imagina't.
6: De quan estem parlant, doncs, de fa?
8: De 2008, no? I deu haver fet cosetes per la televisió o el que sigui, haver-se buscat la vida, però jo feia molt que no el veia dirigir aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que, a veure, també l'argument està una mica d'est, eh? La història de noia que neteja cases per famílies burgeses, immigrant, però que té els seus propis problemes, diguem, logístics, legals, econòmics... Però el que, per mi, fa una mica diferent aquesta pel·lícula és que t'afegeix també els problemes sentimentals i no t'idealitza aquest personatge. És a dir, és un personatge que també comet errors, que acaba malament amb la família que l'acull, malgrat... i és culpa seva, no és culpa de la família, que realment li ha posat totes les facilitats. Bé, intenta reflectir que en realitat són persones i que la dificultat de les situacions que viuen les porten també...
7: Bueno, situacions complexes, no? Més complexes del que semblen, no?
8: Sí, sí, sí, a cometre errors, és a dir, no és aquesta noia, això és una pobra víctima maltractada pel sistema i a sobre amb uns amos que li fan la vida impossible i tal. No, és que tot és, com diu la Laia, complex i acaben sorgint situacions. Sí,
6: aquesta
8: sí.
6: La recomanem?
8: Sí, aquesta és una pel·lícula molt petita, molt humil, per això convé buscar-la. La Nora Navas és la senyora no, que li dona fent, el Sergi Caballero al Marc, que és un actor que a mi m'encanta i que fa... La setmana passada sortia també a Tanit, una altra pel·lícula catalana petita que recomano que busqueu, per tant... sí, aquesta és La Salvem, va.
6: Aquesta La Salvem, i aquesta serà difícil de trobar, no serà difícil de trobar, la pel·lícula de la que parlarà tota la setmana i ha estat amb la que hem començat aquesta secció d'avui, La Bola Negra. Ens quedem amb aquesta, doncs.
8: Molt bé.
6: Gràcies, Alfons, bon cap de setmana.
8: Igualment.
7: Bon cap de setmana.
8: Adéu.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: La coneixeu, aquesta que canta? És la Julia Moman, que ens interpreta aquesta cançó. Ens hem fet grans, el que s'ha fet ara és tard. Per tant, quan queden una mica més de 7 minuts per les 10 del matí, hem de començar a fer balanç de tot el que ha donat de si el programa d'avui. Us hem estat preguntant sobre fires medievals i ara el que estava fent en Bernat és dir-nos Bad Romance, TikTok, diu, vaig amb delay.
1: Home,
0: collons,
1: sí,
0: si vas amb delay. Ens estàs dient a les 9:49 i això...
1: que ets a Austràlia, company.
0: Era una secció de fa 25 minuts. En fi, Bernat, tot això t'ho trobaràs quan ja no hi siguem. Per tant, endavant, eh? Vinga, que us hem preguntat sobre fires medievals i ens heu contestat coses com aquestes.
2: Fires medievals, en la meva opinió, vistes una, vistes totes. Ah, però Age of Empires m'hi podria estar tot el puto dia jugant. La veritat és que jo el que més jugava, perquè era el que més impressió em causava, eren els perses, perquè arribava un punt que podies fer elefants, que eren una barbaritat, i veure com els elefants en píxels derrotaven els altres exèrcits era una barbaritat.
3: Pues mira, jo he sigut firaire molt de temps, bueno, de caps de setmana així, i bé, bé, un rotllet guai, està bé, i poden fer alguns calarons. Aquesta és la meva relació amb les fires. Les feien formatge i anàvem a vendre. El meu pare és
4: un formatge. Em sento obligada a respondre aquesta pregunta perquè fa 10 anys que el meu company té una empresa que es dedica al món medieval en general, des de producció d'elements per pel·lícules, escenografies, musicacions, alguna xerrada d'escola i, per suposat, té un gran nicho també en els mercats medievals, on hi porta diferents espectacles, decoracions aèries... En 10 anys han passat moltíssimes coses, la veritat. I, de fet, aquest any és la quarta edició que el meu company organitza una fira medieval a l'entorn de Sort, que és al costat de Cornellà del Terri, que és on vivim, i és el quart any on fa una fira medieval per plaer de gaudir amb els veïns i les veïnes del poble. Així que sí, el món medieval i els mercats medievals els tenim bastant a prop.
0: I com que és divendres, hem de fer resum dels millors moments d'aquesta setmana. En el número 4, el nostre expert en numismàtica, que avui fa anys, en Roger Seró.
5: Jo em sé totes les cares.
1: Ah, sí, eh?
0: Irlanda. Ara surt una lira.
5: Sí, en un altre país i una altra moneda i te la dic, ràpid, ràpid.
0: Itàlia.
5: Amb quina moneda?
0: La d'un euro.
5: Sí, doncs Da Vinci.
6: Ah, toma por culo.
5: Moment numismàtic. A la moneda d'un euro d'Itàlia surt l'home de Vitruvi, que és una obra de Da Vinci.
0: Que és Da Vinci.
7: Sí, ara!
0: I, per cert, després li vam preguntar a la de Portugal que ens ho va demanar i tampoc la van saber.
1: Perquè ens va dir un vaixell i no.
0: Ens va dir un vaixell i no sortia. Sortia un gargot, eh? Que representava la revolució dels clavells.
1: Sí.
0: En el número 3, la pallissa de la penya.
8: En bàsquet, la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça per 101-87.
7: Ara.
0: A veure, el Barça de bàsquet no està molt bé, però tampoc està tan malament.
8: Ahir també va costar una mica, eh?
0: Ahir va costar una mica. En el número 2, la Laia, ara es veu que parla rus.
5: Sant Sebastià, ciutat, per cert, on ja s'ha vist amb Brad Pitt pels carrers de Donosti.
1: Caramba, dels bascos i basques, quina sort que tenen.
5: Que tenim un accent rus.
1: Caramba, dels bascos i basques, quina sort que tenen.
9: Paixim balsu, dobre gent.
0: Ens pots dir alguna altra cosa en rus?
1: Ara mateix no.
0: Ara mateix no. Ens pots dir ara mateix no en rus?
1: Ara mateix no.
0: En el número 1, diem les cançons en totes les lletres.
5: Ara ens canta també amb totes les lletres la Maria Jaume, perquè com veieu, la cançó es diu Sant Domingo Forever i... t'escriu així.
7: Està bé.
0: Està bé. Seran aquestes coses que
1: fem. És el que hi ha, aviam.
0: Va, que marxem, ho fem amb una cançó que no és gaire pròpia dels experts, perquè no solem posar gaire cançons o musicals, però avui ho hem de fer, perquè la tria de les 10 anava sobre això, sobre musicals d'Andrew Lloyd Webber, una pregunta que no li ha agradat gens a la Laura Grau. Avui us donàvem per escollir Cats, us donàvem per escollir El Fantasma de l'Òpera, Jesucrist Superstar o Evita, i ha guanyat aquesta, Jesucrist Superstar. Amb això marxem. Que no es crucifixi, aquest cap de setmana.
1: No, intenteu que no.
0: Adéu-siau, experts.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu. Adéu.

0: La primera d'aquesta hora ha estat per Logic 1000. Què tal? Bon dia, a les 10 i 3 minuts. Per fi divendres 25 de setembre, gaudint amb l'abril.
1: Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes, vora un precipici.

Doncs aquí teníem un altre dels noms i homes que dominen les llistes d'èxits. Jason Derulo amb el seu Sexy For Me i la següent és pels Maroon 5.

0: Jazz Jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Escolta, Zicat.

Matí de divendres amb temperatures estiuenques. Aquí teníem el suc de pinya intentant allargar aquest estiu 2026 amb cançons que també ajuden a suportar millor el matí del divendres. I ara la Ludwig van.

Una Madonna que avui ha publicat nova cançó amb Charlie XCX. I les xarxes van plenes de fotos del casament d'ahir de Dove Cameron amb Damiano David. La sentim amb When in Rome.

0: quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT. Ei!

Goril·les amb Bizarrap, amb el seu Orange County. I cap de setmana a la vista, que encarem també amb la proposta dels Mishiba i la seva Diablesa.

Escoltes ICAT.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe els ha de massa i la de grup jove sí perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vos també que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou?
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com sí. Una de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
10: Hi ha moltes boybands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discurrito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en cas són les al·lèrgiques al fons.
13: Escoltes i cat.

Guillem Gisbert continua volant en solitari. Avui ha publicat nova cançó i a més ha anunciat les dates dels seus primers concerts. Tenim també a Kid Laroi.

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Escoltes, ICAT.

Des de Londres i conquerint el mercat internacional amb les seves cançons, és Nimino amb aquesta dosi de vitamines anomenada Eat Me Vera. Més cançons. És l'Arnau Ballbé, Tortuga.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat.
1: El mercat de les flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al mercat de les flors, la teva casa de la dansa. Recomanat.

Slow Hands, una de les primeres cançons que vam conèixer de Niall Horan després de la seva sortida dels One Direction. De ben segur serà una de les cançons que tocarà el proper 25 d'octubre al Palau Sant Jordi. Més coses i més novetats ara amb Rema. Oh no!

0: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
1: Si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
0: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
2: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
0: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
3: Me siento súper, me siento fantástico.
0: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
4: amunt,
0: però que al final són falses.
5: El rotllo, No m'agrada.
6: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
7: Escoltes, ICAT.

Nàcar i CH també van celebrar l'estiu amb aquesta revisió del Un Feeling. I a dos minuts, ja per 3:15, anem cap a la Costa Daurada amb l'Uri Santafé i l'Ambliqui.

És el ritme imparable d'aquesta primera col·laboració entre Julieta i Winneta. Votant, votant, arribarem ja al migdia d'aquest divendres 25 de setembre amb la proposta dels Balma. És Kikio. Vagi bé.

0: Bon dia, són les 12.
1: Picat al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: La Bressola està d'aniversari, bufa 50 espelmes.
2: Mentre estàvem conversant, va passar una calàndria.
3: La Bressola és la xarxa d'escoles associatives immersives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya del Nord. Des de la Bressola ens valoraven així aquests 50 anys.
4: Per la Bressola aquest aniversari representa tota una fita i el que tenim clar és que en volem celebrar 50 més mirant amb optimisme i futur aquí el futur de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya del Nord i tal com diem aquí, sempre endavant, tot mantenint el caliu de la resistència.
0: Una efemèride que porten celebrant tot l'any amb diversos actes. De fet, fa uns dies feien la festa gran d'aniversari i avui també commemoren aquestes 5 dècades amb un concert al Teatre Municipal de Girona.
5: Mariner, bon mariner, torneu-me a terra.
3: Un concert que servirà també per presentar en societat el disc que han fet versionant cançons tradicionals de la Catalunya del Nord, com la Calàndria o Una matinada fresca, amb artistes com Renaldo i Clara, Ferran Palau, Pascal Comelade, Maria Hein o Marc Pujol.
0: L'ha produït Pep Saula de Saxen i també l'Arnau Grabulosa, en Gravo. Precisament en Gravo ens explica com ha estat el procés de creació del disc.
6: Ha sigut un repte, idea i reformular cançons tradicionals que han existit durant molts i molts anys i adaptar-les una mica a l'estil de cada artista. Hem tingut artistes molt diferents i aquesta llibertat artística a l'hora de triar també tots aquests cantants ha estat molt interessant perquè hem pogut jugar amb molts gèneres. Ens ho hem passat molt bé i hem fet, crec, molt bon equip entre tothom. I ha estat un projecte molt enriquidor on he pogut descobrir també cançons tradicionals que no coneixia.
3: Aquest concert d'avui, 50 anys de la Bressola, començarà a les 7 del vespre i encara té entrades a la venda.
0: I el disc el trobareu ja a les plataformes digitals i també es pot aconseguir amb la revista Enderrock número 398. Ja ha arribat el dia, fa molt que se'n parla, però avui s'estrena ja per fi als cinemes La Bola Negra.
7: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser.
3: La nova pel·lícula dels Javis fa setmanes i fins i tot mesos que fa aixecar la mirada a tothom que l'ha vist, que està generant expectació, fins i tot els que fins ara no eren fans del duet de directors.
0: I que, de fet, la pel·lícula no para de recollir premis. Fa pocs dies va rebre el premi del públic del TIFF al Festival de Toronto i abans també havia rebut el guardó millor direcció del Festival de Cannes. I, a més, recordem, serà la pel·lícula que representarà l'estat espanyol als Oscars.
3: No només això, sinó que les travesses els situen fins i tot com a possibles guanyadors en més d'una categoria.
0: La Bola Negra, per si no en sabeu res, s'inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca i narra la història de tres homes d'èpoques diferents en una oda a viure l'homosexualitat en plena llibertat.
3: Qui ja l'ha vist és el presentador i director de l'espin-off d'ICAT, Alfons Gorina.
8: Doncs aquesta setmana és inevitable, parlem de La Bola Negra, aquesta pel·lícula tan esperada, tan comentada, finalment arriba a la cartellera i per fi tothom podrà veure-la per si mateix i oblidar-se doncs, tant de les bones crítiques com dels horribles prejudicis que ha anat patint aquests dies. Per mi és una pel·lícula extraordinària, no puc dir el contrari, m'ha sorprès moltíssim la capacitat dels Javis, que ja sabia que són dos persones molt creatives i molt cultes, però per crear gairebé un clàssic instantani, no? Una pel·lícula que sembla de Berlanga però sense tot el sentit de l'humor negre i la socarroneria que tenien les seves pel·lícules per retratar les misèries de l'homosexualitat en aquest país, no? I ho han fet amb històries entrecreuades, amb una pel·lícula llarga però que no es fa pesada, cinematogràficament riquíssima, amb una quantitat de personatges interpretats per actors majestuosos, fins i tot Penélope Cruz, que amb prou feina surt uns segons, fa una escena memorable. En fi, és una pel·lícula que per mi és gairebé, et diria, un abans i un després, i sento si ara estic fent la bola encara més gran del que era.
3: I a banda de La Bola Negra, a les estrenes d'avui hi ha dues novetats també força destacables. Una és En el corazón de la bestia, de Brad Pitt.
9: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
3: Arriba a les sales just després de passar pel Festival de Sant Sebastià, on ha estat aclamada per tothom. Brad Pitt dona vida a un exsoldat que s'ha perdut per Alaska amb el seu gos militar. I no només haurà de lluitar contra els perills de la naturalesa, sinó que també haurà d'enfrontar-se a fantasmes del seu passat.
0: I en clau musical, avui s'estrena el documental de Linkin Park. It starts with I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed to try. Linkin Park, un shatter que mostra el retorn del grup de rock californià als escenaris després de 7 anys lluny dels focus i també d'haver d'afrontar la mort de Chester Bennington, el cantant del grup.
3: I ara obrim l'agenda de concerts de la setmana. Més enllà de la Mercè, i algunes festes majors encara en marxa a Catalunya. Una d'elles és la de Santa Coloma de Farners. I una cançó que arribi quan no arriba l'aire. On avui trobareu els terrassencs Doctor Prats. El concert començarà a 11:45 de la nit al Parc de Sant Salvador, a l'Espai Barraques, i després hi actuarà Campi qui pugui, i tot seguit la festa continuarà amb DJ Caso. Amb qui estaràs aquesta nit?
0: Dorm amb tu al nostre llit, amb qui estaràs? Això serà avui, demà dissabte, a Santa Coloma de Farners. Hi trobareu Ginestar i també Banda Neon. Ginestar serà 10:45 de la nit i tot seguit començarà el concert de Banda Neon. Al migdia, per cert, aquí mateix serà el torn de Xiula, que presentarà el seu espectacle infantil xiulant a 11:45.
3: I també hi ha festa major que la Fell. No em busques més, que ja no estic aquí. Demà al Passeig Marítim a les 10 de la nit, just després de l'espectacle piromusical, hi trobareu la valenciana Naina i també hi haurà Doctor Prats.
0: I aquesta setmana, fora de festes majors, continuen els concerts dels 150 anys d'Estrella d'Am. Avui a la Jazz Bar de Ciutadella de Menorca hi trobareu Dan Peralbo i el Comboi i Olot a la Sala del Torín. El cantautor de Ribes de Freser i també exmembre de Charango, Sergi Carbonell. I demà a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols hi trobareu l'Elèctrica d'Arma i Esclaustre de Maó, el petit de Calaril.
3: Ei, ara parlem d'un comiat. Camina amb el cor en pau pel centre de la plaça. El gest dels seus dits, símbol de bonança. Avui Palati Pelut celebrarà el final d'una dècada de música amb un concert únic que reunirà músics, col·laboradors i amics que han format part de la seva història. La banda s'acomiadarà amb un últim espectacle a la població que els ha vist néixer, Folgueroles, i de fet el concert arrencarà a les 8 del vespre a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer.
0: I demà a Ripoll, nova edició del Festival Inspira. Potser mai sabrem del cert si valor no va. Setena edició d'aquesta gran festa dels valors, que té la missió de trencar barreres i posar la cultura, la música i les arts escèniques a l'abast de tothom. Hi trobareu els que sentim, la Ludwig Band, també The Tired, Sopa de Cabra, i per a tota la família, Xiula i el Botó Màgic.
3: Per cert, que la Ludwig farà doblet dissabte, perquè a les 10 de la nit també serà a la festa final en Crea de Tona, on també hi actuarà Maria Jaume. Això serà, com diem, demà. Avui també trobareu els Ludwigs a Verdú, on se celebra aquest cap de setmana la festa de la Verema i el vi.
0: I a Girona, als Jardins Alemanys, aquest cap de setmana també trobareu el Festival Oníric amb noms com Valle Valle i Senyora Tomassa. I acabem amb algunes de les novetats musicals que surten avui. Comencem amb Guillem Gisbert. Vam topar com dos arxivers i vam volar pel passadís les respectives pistes. Que ens presenta el seu segon senzill del nou disc que està preparant en solitari. La cançó es diu Les coses anaven bé i ve acompanyada de les primeres dates de la gira. 4 de març al Paral·lel 62 de Barcelona, 3 d'abril a les Trenes de Girona i 9 d'abril al Festival Accents de Reus.
3: I avui, últim avançament del nou disc d'Al·lèrgiques al Pol·len, PPP. Nia.

0: Les al·lèrgiques denuncien el menysteniment i el tracte masclista que han rebut tots aquests anys per ser dones i joves per part de la premsa i de la indústria musical.
1: I qui també treu cançó avui és Ernest Prana, és el segon avançament del seu segon disc, Sentim fotos de tardor.
2: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc.
1: Una cançó que reivindica la tardor, sovint oblidada, diu, entre l'estiu i el Nadal.
0: I avui qui també treu disc és la barcelonina Sofia Coll, IDECA.
3: I quan no cal.
0: Després de la seva participació al Benidorm Fest i d'uns anys de recerca artística, la Sofia Coll torna amb un disc de pop electrònic i força surrealisme amb el que l'artista reivindica explorar sense tenir por del que diran.
1: Amb Sofia Coll posem el punt i final avui a les vies de so d'Ani Jiménez.
0: A la redacció Sílvia Comet i servidors i a la producció Omar Barón.
1: Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
0: Que passem molt bon cap de setmana.
4: Escoltes i cat.

0: aquesta vida.
1: Sona l'Ufi de fons, Júlia Blum, engegant aquest nou bloc de música i cant del divendres. S'acaba la setmana i nosaltres que t'hi posem el millor ritme amb Bous ara.

dels fenòmens del nou pop britànic, Sofia Càmara, amb el mode ja, del cap de setmana ja activat, amb la positiva Girls Know. I no et perdis ara com de vell ha quedat l'Alba Morena, la revisió d'un dels himnes més reconeguts de Manel.

0: quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
2: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
3: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents.
4: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.

Déu-n'hi-do, quin ritme s'ho porta a tòpic amb el Lucky Ones. Una altra fortuna tan cert que suma la nova música del d'Òrbita Discotequera. Va, més coses, seguim encara molt per escoltar aquest matí del divendres. L'Alfred García, ara. Vine'm a buscar.

Veron marxar, Aurora, una de les noves promeses de la nostra escena, parlant de records i d'aquell moment, difícil, quan algú important se'n va. Va més música, més emocions, iCat, amb un dels èxits anar més importants a la carrera de DJ Snake, el Lean On.

0: troba.
1: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Què coixa més linda, eh? Una altra bona lliçó musical de part de Los Frequencies amb Paraíso.
1: És estiu, escolta i cant.
0: I ampliant també el seu univers musical, la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, la Lau Gibert amb Amulet.

Manaceres, dels soundtracks de la pel·li Goat, Les Flow, marcant de nou el present i el futur de l'R&B. I cançó ensucrada, a Mariana Grande, apostant més que mai pels sentiments. I made you love me.

Sang, aquest és el ritme que circula per les venes de Lluc, el jove talent del Baix Montseny, i obrint la porta gairebé ja el cap de setmana amb aquest bombasso que s'ha marcat Adela, KGB.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cat.

Els amics d'en Perau i el company Aicat fent-se cada dia més grans i molt de goig amb la seva celebrada fórmula pop rockera. Més calmadets, seguim amb el nou èxit de l'artista colombiana Karol G.

Calavento, amb un formós i èpic homenatge als Pets, replicant per les noves generacions, l'estimat Pau. I música ara per començar a desconnectar de la setmana amb la motivadora electrònica que ens arriba amb Van.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Humanoid. Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
2: A ICAT.

Bones festes amb el Sabana. Avui s'estrena el nou i tercer disc del Quartet de Granollers. I aquí seguim, remant el divendres a contracorrent amb en Dami Lildame.

0: a contracor.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
2: Ei, se'n va la perola, perdona.
3: Ens posem al dia amb les noves cançons de Valle Valle, Arnau Ballbé i Aina Coda.
4: Aina Coda torna, sense urna i sorna, però no està sola, la cura la troba.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra, els divendres de 8 a 9 del vespre.
5: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Bona química és evident entre els Ginestein i el Moliner, col·lap del voltatge amb aquest viatge emocional pels carrers de Barcelona. I de l'assolellat San Diego ens cau ara aquesta proposta d'Almost Monday, No More Regrets.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
2: Comencen per F, però no són fades. En Quick Kim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Bro.
2: Aquesta setmana, el nou Trip Hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents.
0: Beats per minut, amb Òscar Brock. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.

0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i, a part, cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadé.
3: Bona tarda, Gala Castelltor.
1: Com estàs?
3: Molt bé, molt content. Aquest cap de setmana...
1: Que s'has de bé.
3: Però fortíssim, eh?
1: Què faràs?
3: Doncs mira, entre sortir de festa, muntar un armari, anar al teatre i anar a fer una visitilla a una persona molt especial, serà un cap de setmana molt intens.
1: Per tens molta feina per endavant, eh? No podràs descansar, ho saps, no?
3: Estic amb una angoixa perquè tinc gairebé tots els caps de setmana d'octubre ja planejats.
1: Jo també.
3: I a mi res em posa més nerviós que saber què faré.
1: A mi normalment m'encanta saber-ho perquè és com que em justifica l'existència un mes, vista o el que sigui. Però em començo a fer molta mandra perquè me'n vull anar a Amsterdam a veure la meva companya de pis que està d'Erasmus i no puc!
3: Literal, és
1: no la puc veure!
3: M'acabes de donar una idea. Tenia un cap de setmana lliure i he dit, ni de conya! Pues ja sé quin plan faré. Ara vaig obrir la meva amiga Marina i l'aniré a veure que està d'Erasmus també.
1: Ah, sí?
3: Som-hi, sí.
1: Faràs això? Oh, molt bé. Bueno, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, divendres 25 de setembre, sabem que... Ja ho sabeu, igual que la temporada passada, cada divendres ens posarem en el paper de PDs, de punxadiscos, per portar-vos la millor música en les següents dues hores i així tancar molt bé la setmana.
1: Exacte, ben rodonet, ben perfecte i ben tancat. Segrestem l'estudi dedicat, tanquem la porta amb clau, tot i que no hi hagi clau, nosaltres hem fet un petit pany, i ens muntem la nostra pròpia festa amb les cançons que més ens agraden i les que més ens demaneu vosaltres. És el millor pla per una tarda de divendres, la veritat.
3: Vinga, va, que comenci el postdata Love, som-hi. Gala, què punxarem avui?
1: Doncs, família, aquesta setmana ja han començat les festes de la Mercè i per això us hem demanat que ens enviéssiu les cançons dels artistes de Mercè que teniu més ganes de sentir en directe. Sabem que molts de vosaltres anireu als concerts i, si no, tranquils, perquè podeu enviar un missatge igualment i així almenys sentireu els artistes per ICAT.
3: Sí que és cert, que nosaltres curem sempre el FOMO de tothom.
1: Sí, és així. Però abans de començar a llegir els missatges que ens heu enviat al 667-07-6116, al nostre número de WhatsApp, repassem una mica els millors moments de la setmana aquí al Loft.
3: Dilluns vam començar fortíssims perquè va venir xerrar una estona amb nosaltres una persona que portàvem mesos esperant, en Paco. Potser que sigui, perdó, l'entrevista que més il·lusions ha fet mai.
1: Sí, i la més llarga.
3: També, perquè vam estar-nos quasi mitja hora parlant i ens vam fer millors amics. Jo crec que ho heu de recuperar.
1: No, estic convençuda.
3: I esperem que torni ben aviat al Loft.
1: Jo crec que sí. Jo us vaig fer una petita crònica de com va anar el festival bé el cap de setmana passat, però va semblar més una crònica del concert de Guitarrica de la Fuente, la veritat, perquè em va deixar completament obsessionada. Crec que el millor concert de la meva vida, no és broma. Per això posarem Tramuntana, que és una cançó boníssima seva, i així la practico, perquè és la que tinc més fluixa. Però l'he de practicar pel dia 2 que vaig a Madrid.
3: Normalment passa això, que la de Tramuntana queda oblidada, però és realment l'única balada d'amor directe a dins de l'àlbum.
1: És així.
3: Però bé, també dilluns jo vaig portar-vos tots els detalls de la residència de la Shakira a Madrid pels seus Les Mujeres Ya No Lloran World Tour i el tros de festival que s'ha muntat allà a la Xavala.
1: Mare de Déu.
3: Si hi aneu, tindreu activitats per fer durant un mes sencer, és a dir, heu d'anar amb un mes vista, i la veritat és que altres artistes que fan residències es podrien aprendre, no?, apuntar de com ho està fent ella. L'escoltarem també en el següent bloc musical, a veure quin ens inspira.
1: Molt bé, doncs per començar amb el primer bloc musical, seguim amb el conte enrere pels estadis d'Oques Grasses. Ai, perquè avui falten exactament 10 dies.
3: Em desmaio.
1: Jo estic tan malament.
3: Em moro, eh? I mira que tu ets fan. Jo no sé com deus estar-ho tu visquent, això.
1: Ah, jo molt malament.
3: Normal.
1: Mira, tu has de pensar que jo hi vaig cada dia, ja ho saps, això, però hi vaig el dia 5, que és el primer dilluns, i el dia 6 jo tinc psicòloga. Perquè jo sé que estaré molt malament.
3: I el dia 11, que crec que és el dia després de que acabin, també n'has demanat d'hora? O...
1: No, quan el dia 6 li diré perdona per dilluns, pot ser.
3: Amb urgència, dues hores.
1: Si pot ser diumenge, t'ho pago doble.
3: Perfecte.
1: Bé, he decidit que posaré plora i riu, perquè riure ara mateix no en sé, però plorar és el que faré des d'allà fins la resta de la meva vida. Per tant, som-hi!
2: Això és... A Loft.

ponga barrera. Sucumbe al amor. Las corrientes.

0: Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
1: Hola, hola, hola.
2: Hola.
1: Seguim al Loft, som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que hem anomenat Postdata Loft. I aquesta setmana ja han començat les festes de la Mercè i per això us hem demanat que ens enviéssiu les cançons dels artistes de la Mercè que teniu més ganes d'escoltar en directe. Tant si hi aneu com si no, ens podeu enviar missatges al 667-07-6116 perquè el cartell sí que us ha arribat, segurament, perquè si esteu escoltant el Loft és que teniu connexió a internet.
2: Sí, absolutament.
1: Abans, però, de llegir els vostres missatges, seguim fent un repàs d'alguns dels millors moments d'aquesta setmana aquí al Loft, perquè crec que val la pena recuperar-lo.
2: Mira, dimarts va passar per aquí en Pol Capdevila per parlar-nos de la que va en el seu format nou a Eva, i com també s'ha dedicat a ser editor per alguns youtubers molt importants, Rubius, Luzu, bueno, Tela Marinera, la gent que li ha editat vídeos. Així que tots a veure l'entrevista i també la cabana al canal d'Eva, que ja està disponible el primer.
1: I jo vaig tornar a fer una de les seccions que més m'agrada perquè em sento com una petita professora davant dels seus alumnes, una biografia. En aquest cas va ser la de la Judeline, la Judeline, la Judelines, no sé com li podem dir.
2: La Judelina.
1: Perquè aquesta setmana ha omplert tots els titulars quan va superar a la Rosalía en nombre d'oients de Spotify i es va convertir en l'espanyola més escoltada del moment. Ella realment s'ho mereix.
2: Sí, molt.
1: L'escoltarem una mica en el següent bloc musical també i a veure si aconseguim que arribi, jo que sé, als 100 milions d'oients i sigui la número 1 del planeta.
2: És complicat, eh?
1: Però imagina't.
2: Seria fantàstic.
1: Seria ideal.
2: A més, sembla que aquesta setmana hem sigut el cartell publicitari d'Eva, perquè
1: sí, sí,
2: també van passar per aquí els perfectes de Deus i Simis a parlar-nos del seu nou format. A més, heu de saber també que hi va haver molta tensió sexual.
1: Ala.
2: Tela Marinera, això sí, la veritat, entre l'Alberto i ells. És que ja no et sé dir ni un, perquè la tensió sexual era l'Alberto volent-se fer els altres dos. En fi, jo ho deixo
1: aquí. A
2: veure,
1: és que si puc dos, millor que un, no?
2: Vamos, que ho confirmes.
1: Ho confirmo. És que ni intentaré desmentir-ho.
2: Molt bé.
1: Però crec que ja és hora de començar amb el segon bloc musical. Què et sembla si ho fem amb la novetat de Soc un Bohemio, que porta dos hits i ara em porta un tercer que es titula Què serà de mi?
2: M'agrada, som-hi.

0: Estàs sentint El Loft amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'enyor per la

0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè.
1: Yeah.
0: El Love.
1: But yeah.
0: Amb Gala Castelltort.
1: Yeah, yeah.
0: I Alberto Gadel.
2: Hola, tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I estem animant aquesta petita tarda de divendres amb els millors hits de la setmana. En aquest següent bloc, però, us toca a vosaltres parlar, família.
3: Perdó, és que m'està fent molta gràcia els missatges.
2: Ah,
3: aquesta
2: sí?
3: setmana us hem demanat que ens enviéssiu les cançons dels artistes de la Mercè que teniu més ganes de sentir en directe. Tenim el WhatsApp del programa ple, per això m'estava hartant, perquè hi ha gent molt graciosa, però us repetim el nostre número, per si de cas no he tingut temps d'apuntar-lo, les 2 milions de vegades que ho hem dit amb tot el que portem de temporades ja. 667-07-61-16, 667-07-61-16.
2: Vols que comenci jo?
3: Sisplau, perquè me desorino.
2: Amb tot el hype dels concerts de l'Oreja de Van Gogh, tinc moltes ganes de veure la Leire Martínez a la Mercè. Em sembla superinfantil tot el pique que tenen i les indirectes que estiren, però a la vegada em funciona. Podeu posar Mi Nombre?
3: Clar.
2: Què és el que t'ha fet gràcia?
3: Tia, no t'ho diré. Després t'ho explico.
2: Vale.
3: Va, en Josep de Ripollet.
2: Ara ja sé que t'està fent gràcia.
3: Estic segur que la Gala intentarà batre aquest
2: normal,
3: missatge.
2: Normal, que puto asco.
3: Però si ho llegeix algú altre de l'equip del Love, sisplau, poseu-li perquè el llegeixi. Us demano una de Banda Neon. Besitos!
2: Que asco, per favor. Sort que ve la Carla a salvar-nos-ho, que diu: hola, perfectes, aquest any no m'acaba de conversar la gent que hi ha a la Mercè. No us passa? L'únic que m'interessa és Svetlana. Poseu felicitar, si us plau.
3: Escolta, com es deia, Carla? Ens veiem... Sort de tu, i ens veiem el dissabte a la Mercè, que jo també hi seré per allà, Svetlana. A veure si em saludes, Carla.
4: Jo també hi seré.
3: Tu també? Cal, Luqui, doncs ens saludes a les dues. Som-hi, que soni tot això al lloc.

0: quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT. Ei,

Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Escoltes ICAT.

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Mi gente de Love.
2: We're still here.
1: Yeah, we're still here on the Friday, famílies. Seguim aquí aquest divendres i posem una mica de música que ens heu demanat vosaltres. Estem llegint els vostres missatges demanant-nos cançons que sonaran a la Mercè. Segur perquè aniran els artistes, per tant.
2: Segueixo llegint els missatges?
1: Sí, et toca a tu.
2: 6-6-7-0-7-6-1-16, perdó, repasso el número de telèfon. En Pau i tu, de Guizona, ens diu...
1: És que, la veritat...
2: Bona, lofties. No em dieu vieja, però jo aniré a veure Love of Lesbian, que a mi mare m'encanten. Podeu posar Fantastic Shine. L'amor de la tortillera. Clar que sí, amore.
1: I sort que tenim un altre petit missatge de Marc. Marcus. De
2: Marquitos.
1: 22 years old.
2: De Sanku.
1: De Sanku, Sankugat. Diu... Hola.
2: Hola.
1: Vale, menos mal que la resposta. Des de Sant Cugat del Vallès, sou mi puto todo.
2: Epa, Marquitos.
1: Em podeu posar un amor en mig de les al·lèrgiques al polen? Si us plau, li dedico a la meva nòvia. Què?
2: Joder.
1: Que guarro. Joder. Gaire guarro, no?
2: Sempre t'enganyen, tio, sempre.
1: Què et pensaves, que era del...
2: T'he preguntat si tens nòvia.
1: És veritat, ens ho has dit sense saber, i això fa que siguis un nòvio fantàstic. Bravo!
2: Ah.
1: Bravo! Vols llegir ja el següent o segueixo aplaudint fins que sigui les 5 de la tarda?
2: Segueix aplaudint.
1: No, va.
2: La Martuquituqui ens diu... Estic detectant que esteu baixant la freqüència de les cançons de Mi Perfecta Maria
1: Facto.
2: Jaume, i això no pot ser.
1: Eh!
2: Espero que l'aneu a veure divendres. Poseu festa i drama, clar, aquí serem. Una cosa.
1: Ai, jo no sabia que tocar.
2: Jo tampoc, però em sembla una falta de respecte que estem baixant la freqüència a la qual Maria Jaume sona Love Decat. Per tant, n'hem enxufat tot això ara mateix al Loft i seguim.

0: Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Epa!
2: Hello, my people del Loft!
1: Si esteu vives, si no esteu fent pont, sabreu que estem en un perfecte divendres de setembre, encara.
2: Setembre?
1: Perdó, setembre. De la hueva. De les boles negres. A mi un tio m'acaba d'obrir dient-me.
2: Ai, avui s'estrena la bola negra.
1: Claro, m'acaba d'obrir i m'ha dit, anem a veure la bola negra. I jo li he dit, no, amor, jo de tu només vull veure les boles negres.
2: El primer missatge, que està molt bé, missatge que ens heu fet arribar al 667-07-6116, diu, hola, Lofties. Jo li vull dedicar una al meu pare, que li encanta els Amics de les Arts i sempre s'escoltem des del cotxe. Poseu Citant Mercè Rodoreda, si us plau. Aquesta m'agrada perquè fa... Citant Mercè Rodoreda, deixa'm dir a la meva defensa que trobar-te aquí no estava la tanta... Canta, canta. I fins aquí. Ai, no me n'en recordo més. Bé, llegem una altra?
1: Som-hi, següent missatge.
2: D'en Carlucu.
1: D'en Carlucu. Jo tinc moltes ganes de anar a veure Teràpia de Xoc, perquè van ser la meva banda sonora d'adolescència. Poseu Quan somrius. No. Amb More van passar pel Lot i van ser supermajos. Te recordes?
2: Sí.
1: Que monos. Jo també hi aniré, doncs, Carles. Va, ens veiem allà.
2: Sort. Wow, what the fuck? Què us està passant avui amb els missatges, tio? La Laura...
1: Era el cartell és el que és?
2: Estan limitades. Avui estan molt despistades.
1: Estan limitades.
2: És veritat, esteu limitades. La Laura diu, no hi estareu d'acord, jo tampoc, però no sabia què dir-vos i us volia enviar un missatge. Podeu posar pura vitamina d'en Miqui Núñez? No és ironia, o sí, no sé. Mira, la Laura, l'estimem.
1: L'estimo, la Lauruco.
2: Lauruco. Lauruco, et posem pura vitamina.
1: Nina, xin, xin, xin. Pura vitamina.

Això és El Loft, amb Alberto Garel i Gala Castelltort. Passeu, passeu, que veureu el piset.

0: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
2: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
3: Però si no heu ni marxat.
1: Calla, veu d'ICAT.
2: Sí, que ens talles el rotllo.
1: Tenim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
2: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
1: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la migdiada.
2: O millor que ICAT per passar-la acompanyada.
1: Aló! Ara tu, veu d'ICAT!
0: Aló! De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

0: sents això és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
1: Divendres!
2: Amb veda de maloca!
1: No, amb veda disfrutones. De...
2: De dedo, també.
1: De passar-nos-ho molt bé.
2: De Svetlana.
1: De
2: Miqui Núñez.
1: De toques, gràcies. Escolta, avui divendres ja sabeu que nosaltres punxem la música que ens doneu, la que ens demaneu.
2: No.
1: Som esclaves...
2: No sabeu a punt de passar.
1: Què?
2: Segueix.
1: Vale, però abans de seguir, ens heu enviat missatges al 667-07-6116, 667-07-6116, mòbil, que està obert les 24 hores del dia, ens podeu anar enviant missatges del que vulgueu, demanant-nos cançons que sonaran aquests dies a les festes de la Mercè, d'acord? Per ubicar-vos una mica. Anem a veure què ens heu enviat.
2: L'Albert, a qui se li hauria de prohibir comunicar-se, tant oral com escrit, diu: per què no vau incloure Festuc de Marcos amb K com a cançó de l'estiu? Lo amo! L'aniré a veure divendres segur. Doncs espero que sigui una broma.
1: Però què diu la cançó
2: d'estiu? Quina cançó és?
1: Si estamos en setembre.
2: Però tu...
1: No ho entès.
2: Però saps qui és en Festuc?
1: Sí, Festuc, i tuqui, tuqui.
2: Aquesta cançó jo no entenc. Mira, es van cremar molts llibres durant una època molt determinada de la història, que podria ser en moltes
1: avui?
2: Èpoques diferents, sí.
1: De
2: però
1: fet,
2: que aquesta cançó segueixi, hagi de sonar a la ràdio...
1: Sí.
2: És demencial, és escarosa.
1: Que
2: però
1: va ser una eufòria. Jo la conec per allà, perquè si no, a mi l'algoritme no em porta a aquests llocs.
2: A mi tampoc, a mi m'hi ha portat, saps per què?
1: Sí, ho sé.
2: Vale, doncs pues següent.
1: Vinga, va, següent. La Roser ens diu:
2: Rosie,
1: sempre us en rieu molt dels catarres, però sé que en el fons us encanten. No, Roser, no sé qui són.
2: La Roser els confon amb Amics de les Arts.
1: Poseu-ne alguna seva. Roser, no t'agraden perquè no te'n saps ni un títol, perquè totes sonen igual, però bé, no passa res. Jo ara...
2: Però una cosa, avui és Dia Internacional d'Insultar les Lofties.
1: Avui estem dures amb vosaltres, noies, però perquè ens oblidem de que esteu cohibides perquè teniu un repertori molt concret. Però no
2: que és demencial.
1: Ara obrim l'ordinadoret, li diem a en Samito, Sam, posa els catarres i ell posarà la que convengui, no?
2: La que ell vulgui, la que menys fàstic li faci.
1: Doncs, sort. És broma, que jo los amo, coño, ja. Vaig a posar el ficar al Google.
2: Bueno, és igual, saps que els vas entrevistar, no?
1: Sí, va, quan?
2: En un festival que vam anar, no me'n recordo quin, però els vam parlar
1: amb ells. Ah, són ells?
2: Sí.
1: Joder, sempre té el mateix dubte, eh? Costa, allò de les cares, a mi.
2: Bueno, va, missatge, últim missatge del dia. Per fi una cançó que, mira, ens agrada. Guapos, jo aniré a veure el concert dels Meus Perfectes de Lleida, Saxeni. Poseu la Minya Mar, sisplau.
1: Però sí que canta gent, la Mercè. Quants dies hi ha de festa?
2: Molts.
1: Mare de Déu, senyor.
2: No paren de cantar-la, estan tots cantant-la.
1: A sobre hi ha diferents escenaris. És com el Primavera Sound 3000.
2: Sí.
1: Mare meva, jo... I la putada que el Primavera... Bueno, no, com el Primavera, que has de agafar un helicòpter per anar d'escenari a escenari.
2: Sí, exacte.
1: Bueno, va, doncs cardem tot això i seguim al Love d'aquí un rato.

0: sents això? És que vius al Loft. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.
1: Mi gente, hem acabat per fi. Per fi hem acabat el Loft d'avui. T'ha agradat el final?
2: Yeah.
1: Yeah. Ai, fins aquí aquesta petita selecció dels D-Gays. De gay, saps? Com l'Alberto, ho enteneu?
3: Sí. I tu?
1: Jo no.
3: Tu ets lesbi.
1: Jo lesbi no.
3: Bi. Tu ets solo bi de lesbi. Ja sabeu que ens podeu buscar a TikTok i a l'Instagram de @someva.
1: També el podcast de Spotify, a la web d'iCat, a la plataforma 3Cat, a casa nostra. Jo visc a carrer a l'Aloa.
3: Vinga, va, i també al YouTube i en directe de cada tarda de 3 a 5 a iCat, si és que som...
1: Missatge que acabem de rebre al 667-07-6116.
3: Boca.
1: Podeu posar... No! Perquè s'acaba el programa ja, vale? Vinga, adeu!
3: No, ens aguardem per la setmana que ve.
1: No, perquè amb la mierda que m'ha demanat... Ara! Que m'ha demanat...
3: Què?
1: Fa tuqui-tuqui. Que no
3: ens
1: tinc prou.
3: Ens veiem la setmana que ve.
1: Adeu!

0: Escoltes ICAT.
1: Hola, hola, genteta trapella d'ICAT. Avui em venia de gust preguntar-vos, oients, quan penseu en un DJ, probablement penseu en una cabina, una pista plena de gent, llums, fum i algú davant d'uns plats. Però, i si traiem el DJ de la discoteca? Últimament estic veient algunes propostes que treuen el o la DJ a passejar, pel que avui les comentarem. I és que, com sabeu que sóc la més trapella d'aquesta emissora, sempre estic completament a favor de fer que qualsevol lloc es pugui convertir en una pista de ball, fins i tot aquest estudi. Se us acudeixen llocs així locos on posaríeu a un o una DJ? Comencem, doncs, i descobrim-ho.

dels llocs que poden ser més evidents on podem trobar DJs fora de la cabina és la cuina. Ja no és tan estrany anar a sopar i trobar-te un DJ punxant mentre menges. O començar fent una copa, que soni música, i que aquella sessió vagi agafant protagonisme fins que el restaurant o el bareto sembli un club. Ho podem veure en projectes com Let Him Cook, on el concepte de cuinar es converteix en una metàfora musical per les mescles que cuinen els i les DJs convidades. De fet, el projecte es presenta com una proposta que barreja música i menjar i ha construït una comunitat al voltant d'aquesta idea. Si el busqueu per xarxes, veureu un DJ punxant amb una flamarada al darrere d'un xef que vés a saber què cuina, però amb un ritmasso que et caus a terra. Si voleu descobrir més llocs com aquests, no marxeu d'ICAT!

La gran diferència entre punxar en un restaurant, com dèiem abans, o en una cabina estàndard, és bàsicament que la música deixa de ser protagonista. Com adaptes, doncs, una sessió per gent que no ha vingut a escoltar-te? Sona estrany, però es pot plantejar amb músiques suaus, però alhora amb prou ritme. Tot i que, bueno, cadascú té el seu gust. I és que no sé vosaltres, però menjant no m'agrada gens que hi hagi música forta. Però reitero, cadascú amb els seus gustos a tope. El que, bueno, no es pot pretendre fer la mateixa sessió a les 11 de la nit en una discoteca que a les 8 del vespre mentre la gent està sopant. O, bueno, si la fas, ja pots anar-te conscienciant de que la gent no et respondrà igual. Això, seguríssim.

El que mola de treure el DJ de la cabina i portar-lo a llocs sonats és justament això, el fet d'associar dues coses que en el nostre cap no encaixen, però que funcioni. I això també ens porta una idea molt interessant. El lloc també forma part de la sessió. És cert que moltes sales usen la decoració per donar ambient i realment funciona molt. No et sents igual de gust en un bar amb les parets buides que decorat, per exemple, amb vinils o pòsters o ambientat en una festa concreta. Per tant, la música deixa de ser només so i passa a formar part de l'experiència completa. Passa a ser un acompanyament d'un nou concepte. Tot suma, i més en una època on sorprendre i innovar a les xarxes és essencial perquè el teu projecte tiri endavant.

0: Fentano.
1: Hi ha un altre lloc on cada vegada trobem més DJs, les botigues de roba, com va fer recentment JD, per exemple. No sé per què, però avui dia molta penya està creant noves marques de roba super underground i mega traperes. Suposo que un intent de crear un nude project. O bé, simplement promocionar un nou drop, unes rebaixes o una nova botiga. Portar un DJ, ja sigui algú conegut o un nom de l'underground, posar música, convidar gent i convertir la compra en una experiència, sembla ser que funciona prou i no paro de veure-ho. Perquè ja no vas simplement a comprar una samarreta, vas a descobrir la nova col·lecció, escoltar música, potser menjar algo, conèixer gent de la teva tribu urbana i al final formar part del moviment i crear comunitat, que és la part bonica de la música i l'art, no? Al final, el DJ haurà de fer exactament el mateix que en un club, aconseguir que la gent es quedi. I si algú també acaba marxant amb una jaqueta nova, doncs això que t'emportes. I seguirem parlant d'Spicy perquè més endavant veureu que ens acompanya un dels DJs residents del projecte. Però això serà més endavant, i és que no hem deixat marxar a la Belén encara perquè li hem de fer la nostra pregunta estrella. Quina és la cançó que no pot faltar en una festa?
2: Mi canción preferida de todos los tiempos es Super Styling de Grupo Armada. Siempre, siempre, siempre. Para mi boda, para mi funeral, por favor, pínchenla y muy fuerte.

I si també hi ha un exemple que deixa clar que la música ja no és patrimoni exclusiu dels clubs, almenys a Barcelona, és el de Casa Seat, un espai d'una marca de cotxes que també ha convertit la música en una part important de la seva programació. Han fet festivals, concerts, DJ sets, listening sessions i esdeveniments que barregen música, gastronomia, art i comunitat. En el cas de Casa Seat Fest, per exemple, van arribar a programar 10 hores de música amb artistes de diferents estils i DJs locals. Un bon sidral, vaja. Perquè avui, per moltes marques, és molt important crear una atmosfera, reunir una comunitat i construir una experiència al voltant del seu univers. I veient també que la festa de nit està perdent ritme contra els tardeos, pot ser que això es converteixi en les noves cabines?

I ara ja sí que sí, donem la benvinguda al grandíssim Jordi, resident de Spicy, que ens porta un superset i unes quantes coses que ens vol comentar. Endavant, tot teu, jefe.

aquí Jordi, representant de Spicy Sessions. I crec que el lloc més random on he punxat va ser l'estiu de l'any passat, el 2025. Estava fent una sessió en un club de Girona i durant tota la sessió hi havia un senyor meu que va disfrutar moltíssim, que va estar ballant tota la sessió i quan vaig acabar venia a parlar amb mi i em va dir, escolta, m'agradaria que punxessis a un evento que tinc privat i m'agradaria que fossis tu el DJ. D'aquestes coses ha passat més d'un cop i és el tip que diu, sí, sí, clar que sí, em pots escriure el que vulguis i en parlem. I resulta que sí que va tirar endavant això, però el més fort d'això, o sigui, el més random, és que vaig acabar punxant el seu iate, i no en una pool party, sinó era un dia que volia passar ell amb la seva família i va decidir que volia que hi hagués un DJ i va voler que fos jo. Així que, algo molt random.

Dir-vos que formo part de Two Spicy Sessions des de fa una mica més d'un any i per qui no ens conegui, convido que aneu a la nostra pàgina d'Instagram, ens feu un follow i dir-vos que som un col·lectiu que barreja música, cultura i espais molt poc convencionals on mesclem sessions de DJ amb actuacions en directe d'artistes i sempre busquem crear experiències i contingut audiovisual molt cuidat. Us animo tots a que li feu una ullada.

0: Avui, a l'Hora Trapella, DJ convidat.
1: Penso que no puc faltar tot aquest estiu en les sessions, l'original i tots els edits que s'han

0: I moltíssimes gràcies, Jordi, per aquest super set. Espero que el fet de punxar a la ràdio també hagi sigut una nova experiència. Ens veiem amb vosaltres, oients, la propera setmana amb molta més música, moltes més liades, moltes més coses a explicar. Com sempre, a la Ràdio Mestrapella, aquí, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.
2: Benvingut, benvinguda a Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Avui tenim un munt de novetats discogràfiques. A gaudir!

0: Quin gran descobriment, la Naia. Hem obert el programa d'avui amb Con los nenes y las nenas. L'artista de Badalona, de només 19 anys, va guanyar el Premi Èxits del Sona Nou el 2024 i aquesta tardor publicarà Calent, el seu primer disc. En aquesta cançonassa utilitza sampler de Baila Morena, un clàssic que ha portat al seu terreny.
1: I per clàssic és un nom històric del hip-hop estatal R de Rumba, DJ i productor de Violadores del Verso, que continua el projecte conjunt amb Porcel. 6 anys després de Funk Experience, acaben de publicar el seu segon disc, Placeres, 12 peces i mitja hora de funky hip-hop amb col·laboracions com Space Urimi, el hit Funky Ritmo. Wow, wow, wow.
2: Los pollos atómicos.

Seguim a Casa Babilón escoltant les novetats imprescindibles de després de l'estiu. Valle Valle i l'oncle han unit forces amb el productor Middle Name per fer un reggaeton de campeonato. Passats de rosca.

0: Aquest tema ral era BlaBlaCar, de Natos i Waur, amb Greques. És el volum 29 de Barres Braves, aquella sèrie de cançons que Natos i Waur publiquen a marge dels seus discos i que van començar l'any 2014. Aquesta vegada s'han endut Greques fins al Marrakeix, on també han gravat el videoclip en pel·lícula de 16 mil·límetres.
1: Continuem obrint fronteres. Jeflaco és un jove raper de Carmanyola, a prop de Turí, Itàlia, fill de pare argentí, una herència que es nota molt en la seva música, on el hip-hop conviu amb influències sud-americanes. Ara s'ha unit amb Xablo, un dels noms importants del hip-hop italià, que també participa en la producció. La connexió es diu Martinel.

Tornem cap a casa amb la Criu de Castellar de Vallès, Lua, amb Juno, el seu productor de confiança, que acaben de publicar Notari, una cançó que barreja pop, música urbana i electrònica, i on també juguen amb les paraules i l'humor.

0: Criatures, avui classe magistral de Lluno i Lua.
1: Aina Coda ha tornat, o potser no, perquè al final de la cançó ella mateixa diu que mai no se n'havia anat. He tornat és el nou tema de la rapera de Polinyà, de Xúcar, una de les veus que vam descobrir el Sonanou 2022, on va guanyar el Premi Èxits Cases de la Música. I torna ben fidel al seu estil, rap en valencià, ironia, jocs de paraules i crítica social i política. Però també hi ha una part més personal, parlant de la seva pròpia trajectòria i reivindicant que vol decidir ella mateixa com i quan vol fer música. He tornat.

Agraïm com coi sortint de tois. Desgran un raïm conduint a mans a nois. Per aquí lluïm un passat moix, corrant coix, els seus ulls humils, els meus dits moix. Tots aquells nois no et valoren com cal. Jo et vaig

0: de l'atmosfera. El teu amic és un fantasma de l'òpera. Si ons en secret treu bazuques d'esquets, mig dormit com les teves dents. M'embolico la corda, el pit i salto del jet. Gravo les neves inicials al casquet obert.
1: Potser no seré capaç de tocar-me els turmells, però almenys seguiré educant aquests cadells. Vaig mitjà dormit com les teves dents. Passa-li un espòntex abans que te'n vagis, ho vull tot net. Em tens content, tira la basura. Van pel carrer amb la bandera, no saben ni per on bufa el vent. Segueixen sent uns nens, escapen sempre del coneixement. La intel·ligència es persegueix, però ells corren més. 3.000 pensaments que em passen pel cervell a cada moment. Societat de cansament, em miren els teus ulls vermells sota el cervell. Tens la pell brillant de la calor a l'ambient. Aquests niñatos els han educat malament. No controlen el desig, la poma i la serp, la gana i la set, la bala o la net.

I ja sabeu, les persones que teniu l'amabilitat d'escoltar-nos, que el raper ibisenc Senyor A ens emociona especialment. I tenim bones notícies, perquè acaba de publicar Me cago en Déu, el seu primer disc en 7 anys. 10 cançons noves en què continua fent allò que tan bé sap fer. Rap àcid, directe i carregat d'humor. Ell mateix defineix la seva música com a rap a la pagesa. Obre el disc la cançó Barbaritats. Va, gaudiu-la.

0: Això era Hasta Luego, una connexió entre l'argentí i l'Enamores i el raper romà Ketama 126. La cançó forma part de l'Internacional, el nou EP Dylan Amores. 5 cançons nascudes dels seus viatges en què porta la seva particular cúmbia alternativa a col·laborar amb artistes de Mèxic, Itàlia, Espanya i Brasil. L'EP barreja ritmes populars, bases electròniques i poesia amb la voluntat precisament de fer viatjar la cúmbia més enllà de l'Argentina.
1: I ara cap a Euskal Herria, amb la Chama, una colla de músics de Pamplona i Donòstia que s'han inventat fins i tot una etiqueta per definir el que fan, els euscorridos. Corridos i ranxeres mexicanes passats pel filtre basc, amb música urbana, electrònica i lletres en euskera, castellà i euscanyol. Acaben de publicar Porrusalda.

Hola a totes i a tots els oients de Casa Babilón, som els Brou i estem molt contents de poder-vos presentar la nostra nova cançó que es diu De Colors. I és una cançó que ens recorda que a vegades no calen grans gestos d'amor o de proves d'amor, sinó que a vegades amb un simple ram de flors pot ser suficient per demostrar que estimem algú. Una abraçada, esperem que la gaudiu i fins aviat.

Faena està tenint un 2026 especialment intens. La rapera malaguenya va publicar al febrer Hasta Mañanita Si Dios Quiere, el seu primer disc en solitari. 19 cançons amb el rap com a punt de partida, però obrint-se també al flamenc i a l'R&B. I des d'aleshores no ha parat. Aquest estiu va facturar el Cypher volum 7 i fa només unes setmanes escoltàvem en Maria Terremoto a Arrastrau. Ara s'ajunta a Easy Boy per publicar París Freestyle. Ei,

0: Ei, sóc l'Artur Bogonyà.
1: Aquí en Damirson.
2: Aquí en Nomadix.
0: I junts som Tau Boys. Estem aquí molt contents de presentar el nostre primer EP.
1: En estat salvatge.
2: Pels oients de Casa Babylon a ICAT.
0: Esperem que us agradi molt.
1: Això no és música urbana, directament des de les valls i les muntanyes de les Guilleries.
2: I visca la cultura hip-hop. Yeah, yeah, yeah.

0: a mi. Saps el que te vull dir, madafaka? Fa de maca. Què passa?
1: Dao Boys.
2: Dao Boys. Dao Boys.
1: En estat salvatge.
2: En estat salvatge.
1: Estil fa.

0: I descobrim ara Bernie 2004, nom artístic de Bernat Torra, un jove raper i productor d'Andorra, que aquest 2026 està sent el seu any d'explosió creativa. Primer va publicar Rapeando en la Cantina, un mixtape de rap lo-fi amb què recuperava els seus orígens, i només 3 mesos després va arribar Los Jinetes de l'Apocalipsis, molt més orientades cap al trap i al reggaeton. Aquest estiu encara ha tingut temps d'ajuntar-se amb Kid Cali. El resultat és Combo 04.
1: Llámame, bájate, que te recojo, crece un metro.

Anem encarant la recta final d'aquest Casa Babilón dedicat a les novetats discogràfiques amb Això és Lava, un col·lectiu, estudi i segell que des de la Garrotxa fa bandera dels que ells mateixos anomenen rap de muntanya, hip-hop en català, accent garrotxí i tota una escena de rapers que fa anys que col·laboren entre ells. Un dels habituals d'aquesta família és Black Pinya, que aquest estiu ha publicat Black Pinya volum 3, un EP de 6 cançons tan enormes com Demà al matí.

0: Ens acomiadem amb el valencià Juan Amán, que ha publicat Lover's Gun, un EP de dues peces amb una estructura ben clàssica de la cultura reggae, la cançó i la seva corresponent versió dub. Nosaltres ens quedem precisament amb aquesta segona, Lover's Dub.
1: I amb aquest dub acomiadem el Casa Babilón d'avui. Si t'has quedat amb ganes de més música, ens retrobarem a l'antena d'ICAT divendres vinent de 8 a 9 del vespre. I si no pots esperar tant, trobes els programes del Casa Babilón al 3CAT i a l'explicació d'ICAT. Agraïm a Diego Monroy, que ens ha acompanyat des del control tècnic. Una abraçada molt forta per a tothom. Adeu!
0: Bon cap de setmana! Adeu!

0: after.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'after. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui,

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.